0: ¿Sabes la que se ha liado en Francia con los conciertos de Céline Dion, no?
1: ¿Qué ha pasado?
0: Pues no, han puesto a la venta las entradas, ha añadido no sé cuántos conciertos y el otro día leí un titular que era un 13% de los franceses ha intentado conseguir entradas para ver a Céline Dion. ¿Tú te imaginas?
1: ¿Y se ha frustrado?
0: Bueno, no frustrarse no porque va a cantar allí, pero claro, no porque va a cantar allí, pero claro, no lo pueden ver tantos franceses como querían verlo, pero el éxito ha sido brutal. Dicen que es porque los franceses la consideran suya, como es francófona. Hay que recordarles que es canadiense. No sé si cerrar con esto, ¿no? Céline Dion.
1: No sé.
0: Pero bueno, mira, Max, aunque cerrar el 45 RPM con el almíbar de la canadiense, casi me preocupa más que el gesto más chirulo de Rafa de quitarse a la señora a Benson, ¿no?
1: ¿En serio?
0: Yo creo que sí. Porque mira, es que cerramos con música para comer yogures, ¿no? El himno, como decía alguien, del hombre blandengue. Igual necesitas tú unas vacaciones, ¿no? Unas largas, largas vacaciones, Máximo.
1: Hasta otra.
2: Gracias, ¿y ustedes?
3: Benson, señora.
2: Gracias, Benson.
3: No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
4: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
5: A Caprabo fins al 26 de maig t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades bullon de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
12: Renault.
13: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
15: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys.

0: El govern de tothom.
1: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
3: L'Auditori.
2: I per anar de museu, concert i espectacle.
3: L'Auditori.
2: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
5: Bon dia, dissabte 16 de maig, dissabte que hem començat necessitant la jaqueta. Núria Seró, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Comencem amb aquest ambient fred a qualsevol punt del territori, però les màximes comencen un ascens que seguirà també al llarg dels pròxims dies i, de fet, la setmana que ve parlarem de calor, de temperatures més pròpies d'estiu, però avui les màximes pel moment es mouran entre els 20 i 25 graus. Una jornada que comença amb pocs núvols, tan sols els trobem al Pirineu de Lleida, també a l'interior, a Osona, s'anirà anticipant. I a la tarda podem tindre algun ruixat al Pirineu, com també entre la costa central, sud de la costa Brava, amb un ruixat local al llarg del dia d'avui, fruit del rebuf, ja que tindran mestral i tramuntana que deixaran cops forts. Les màximes avui es mouran entre els 20 i 25 graus, però ara mateix els termòmetres marquen tan sols 6 graus a Girona, 8 a Lleida, 12 a Tarragona i 13 a Barcelona.
5: Repassem ara l'actualitat informativa. El govern es mostra confiat que la setmana que ve podrà presentar un acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. Fa poques hores que el president Salvador Illa n'ha parlat des de Califòrnia, mantenint, això sí, la prudència per no entorpir el procés intern que encara han de fer els republicans. Des de Califòrnia, enviat especial Xavier Balló.
7: Calculant molt les paraules per no donar per fet encara un acord que aixeca recels en una part de la militància d'Esquerra, però el president Illa després confiança i optimisme en que aquesta vegada les coses no es torçaran.
8: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé. Un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
7: L'objectiu continua sent que els pressupostos quedin definitivament aprovats aquest juliol i per això haurien de ser presentats pel govern aquest mes de maig.
5: El pacte amb Esquerra, ho sentíem ara, és a punt de tancar-se, però és que pels nous pressupostos el govern també necessita el sí dels comuns. Ja sé que el Viac ha avisat que caldrà revisar l'acord que ja tenien.
9: Hem reprès la negociació amb el Departament d'Economia per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem. En aquestes dates ja estem davant d'un pressupost que no serà anual, sinó que serà de legislatura i que, per tant, ha de ser un acord suficientment ambiciós per atendre les necessitats d'ara, però sobretot també pensant en les necessitats del 2027 i 2028.
5: Mentrestant, l'oposició ja ha carregat contra el pacte i, en concret, contra el fet que s'hagin pactat uns pressupostos a canvi d'un projecte que no estarà acabat fins d'aquí més d'una dècada, és a dir, a canvi de la nova línia orbital de Rodalies. És Salvador Vergés, de Junts.
10: Catalunya, més que trens orbitals, el que necessitem són trens funcionals, trens que realment funcionin. I, per tant, el que necessitem no són projectes i pastanagues al 2040, sinó inversions reals ara, el 2026.
5: Per cert, precisament sobre Junts, l'actual portaveu del partit a Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha plantat cara a la direcció i s'ha postulat per ser el cap de llista a les eleccions municipals de l'any que ve, obrint la porta, així, a unes primàries. Acabem de tancar una altra setmana de mobilitzacions i protestes al sector educatiu. Ahir al vespre, mestres i professors van tallar el túnel del Cadí durant dues hores. En una entrevista avui a La Vanguardia, la consellera Esther Niubó insisteix en la necessitat de reconduir tota aquesta situació.
11: A mi m'agradaria que fóssim capaços de reconduir aquesta situació abans de finals de curs per garantir un millor final de curs i, en tot cas, encara un millor inici del següent. I jo insisteixo, la voluntat del govern és no aixecar-nos de la taula fins que no siguem capaços de trobar aquesta solució. I pensem que en el marc de l'acord hi ha solucions, hi ha marge com per poder avançar.
5: Per tal d'aconseguir-ho, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir dimarts vinent. Avui, el sindicat majoritari USTEC ha convocat el seu Consell Nacional a Barcelona per decidir l'estratègia que cal seguir els pròxims dies. 4 minuts i seran les 9 del matí. Qui també ha convocat vaga, en aquest cas el 27 de maig i el 5 de juny, són els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT a Rodalies. Són dos dies que coincideixen precisament amb noves aturades de professors. Els maquinistes catalans reclamen que no s'ha incorporat el personal que es va acordar al febrer després de la crisi de l'accident mortal de Gelida, Pol Valero.
0: L'aturada està prevista en tres franges, de matinada al

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Hoy se celebra en Viena la final de Eurovisión, marcada por la polémica participación de Israel después del genocidio en Gaza. 5 países decidieron no acudir al certamen, entre ellos España, ante la presencia israelí. En una hora están previstas manifestaciones en Viena a favor de los palestinos y para recordar a los 72.000 gazatíes asesinados por Netanyahu. Beatriz Carmona.
1: Las protestas convocan a unas 3.000 personas que recorrerán varias calles de Viena hasta terminar en el ayuntamiento, cerca del recinto en el que este año se celebra Eurovisión. También en apoyo a Palestina. Ayer se celebró un concierto alternativo, además de varias manifestaciones contra la participación de Israel a lo largo de la semana.
0: 3 policías canadienses han sido detenidos en Barcelona por agredir sexualmente en un taxi a una mujer que ejercía la prostitución. Amplía Lucía Hernández.
2: Los Mossos de Escuadra han detenido esta semana a 3 policías canadienses fuera de servicio por agredir y golpear a una mujer mientras bajaban en un taxi durante la jornada de este miércoles. Uno de ellos comenzó a realizar tocamientos sin consentimiento y cuando la mujer se resistió, recibió un puñetazo en la cara de otro de los hombres, lo que le provocó una brecha y por la que ha necesitado asistencia médica. El primero de ellos está en prisión provisional con fianza, acusado de un delito de agresión sexual sin penetración. El que la golpeó había huido a Palma de Mallorca, donde fue detenido el viernes por un delito de lesiones. Y el tercero, que viajaba en el asiento del copiloto, ya ha sido puesto en libertad, pero está siendo investigado por atentado contra la autoridad.
0: Y en A Coruña, finalmente, las autoridades sanitarias han autorizado el desembarco del crucero afectado por un brote de gastroenteritis. Recordamos que a bordo viajan 1.750 personas, solo 30 se han puesto enfermas. Lara Capelo.
3: Los cruceristas no infectados ya están visitando A Coruña. Tras una hora de inspección en el buque, los servicios de sanidad exterior han autorizado su desembarque. Se han realizado los controles rutinarios que confirman que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública. Según los datos facilitados por la delegación del Gobierno en Galicia, 21 personas permanecen aisladas a bordo del Ambition, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. Están afectadas por gastroenteritis común. El crucero pasará el día en el puerto coruñés y a las 8 está previsto que parta hacia Gijón. Después hará escala en Bilbao.
0: Y de la información del deporte, Simeone habla en rueda de prensa antes de la despedida de Griezmann. Claudia López, buenas tardes.
4: Muy buenas. Sí, mañana el Atlético de Madrid recibirá a Griezmann en su último partido en el Metropolitano y la rueda de prensa de Simeone hoy ha estado dirigida hacia su despedida.
5: Está claro de que no iremos a buscar otro Griezmann porque seguramente no habrá otro igual a él. Tuvimos un genio muchísimos años dentro del Atlético de Madrid y seguramente lo extrañaremos.
4: Así hablaba el Cholo sobre el Principito. Flick hablará enseguida y en una hora arranca la segunda división. Hoy el Racing de Santander podría firmar el ascenso si el Almería empata o pierde contra Las Palmas y ellos consiguen hacerse con la victoria ante el Valladolid.
0: Es todo. Más información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
8: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Claudia Arcarons.
9: Bon dissabte, Màxim Castillo.
8: Aquesta pregunta t'haig de fer?
9: Jo diria que sí.
8: Val.
9: Toca, avui toca.
8: Avui toca. Si et poguessis menjar una pel·lícula, quina seria?
9: No sé, no sabria dir-te. Un Thelma i Louise podria funcionar-me.
8: Però, a veure, menjar vol dir menjar perquè t'ha agradat la peli o perquè no? Perquè
9: hi ha molts matisos. Hi ha molts matisos, no? O també perquè potser vols quedar-te a viure allà. Bueno, podríem parlar-ne amb
8: tu
9: gent que sap
8: Louise,
9: això.
8: Jo Billy Elliot.
9: Oh.
8: Sí, és veure un clip d'aquests de Billy Elliot que l'algoritme que et coneix te posa allà a l'Instagram i començar a plorar. Com una mala cosa. Sí, sí. Judit Martín i Carlo Padial, que passaven per aquí. Com esteu? Bon dia.
10: Com va?
11: Bon dia.
8: Actriu i director de la pel·lícula Pizza Movies, que s'acaba d'estrenar. Què us menjaríeu? Quina pel·li us menjaríeu? O, bueno, te la pots menjar i que et senti bé, o de fet la pots vomitar sencera. Vull dir que...
11: Saps què passa? Que últimament només tinc una pel·li al cap i sempre dic la mateixa, llavors ja em bloqueja poder pensar en qualsevol altra. Però, bueno, a risc de parecer pedante, la de Opening Night de Cassavetes em obsessiona molt des de... És la meva pel·lícula aquest últim any que m'obsessiona molt.
8: Això està ni bon gust, eh?
11: per això dic, sí, que, sí, també m'agraden moltes altres coses, però aquesta, mira, aquest any és la meva obsessió.
8: I la d'en Carlo?
10: Jo, bueno, no ho havia pensat, però jo faria la peli del Michael Jackson.
8: Hosti, aquesta última,
10: el biopic. Sí, aquesta última, perquè m'encanta el Michael Jackson.
11: L'has vist, la peli, aquesta? Sí. Jo no l'he vist encara.
10: A mi m'encanta, és un telefilm, però si t'agrada el Michael Jackson és brutal.
9: Ho vas comentar al teu podcast, sí. Hem de perdre la por a parlar de Michael Jackson. I
8: però i no et molesta que l'elefant, ningú es fixi en l'elefant, que hi ha a la sala?
10: Jo soc un negacionista del Michael. Per mi és una persona...
8: No tenim el temps que tens innocent. En el podcast, perquè no. això dona i em venen ganes de parlar. Però
10: la pel·li és molt divertida. Si t'agrada el Michael Jackson, ja, sí. Ja ho vaig dir al meu podcast, que és com una playlist on de tant en quant et donen alguna dada biogràfica, que és el de menys, això, no importa la part narrativa.
8: L'espectacle.
10: Clar, i les cançons i els temazos. Llavors jo em menjaria la pizza del Michael Jackson amb el Bubbles, el mono aquest que tenia.
11: És una cosa molt loca, el Michael Jackson. Más lo piensas y más... És increïble. No. O sigui, realment s'haurien de fer 8.000 pel·lícules, però con el elefante també, no sé, de les maneres possibles, aunque...
8: Saps què passa? Que això controla la família.
11: Però dona igual, li dius d'una altra manera, no li dius Michael, li dius Michael, da igual, però habla d'ell,
8: Michael
11: de tot,
8: Jackson.
11: De tot. O sigui, és que no hi ha hagut ningú com ell. Parlem de Michael i no parlem de pizza movies, no passa res, no passa res. O sigui,
8: li hagués agradat la vostra peli a Michael Jackson? Vaya pregunta que acabo de fer.
10: Era molt cinèfil.
8: Era cinèfil, no en tinc ni idea.
10: Sí. De fet, moltes de les seves idees les treu, no? Aquests dies que ha sortit el biòpic aquest, està tothom rescatant com d'on treia les idees, no? Es va inspirar amb el Bob Fosse, els moviments que fa la pel·li del Principito, el Jim Kelly cantando bajo la lluvia, amb Alfred Astaire i els seus musicals. O sigui, ell tenia aquesta dèria, no? I li encarregava grans directors, no? Com el Scorsese, o els videoclips, sí. No? Com el Debat, o... Era un gran cinèfil, jo crec que no sortia de casa, evidentment estava veient pel·lícules, clar. Mm-hmm.
8: Ja li hagués agradat pizza molt, sí, crec. Com us coneixeu vosaltres dos, Judit, Carlo?
11: Personalment, perquè em va escriure el Carlo per participar a Doctor Portuondo. Ara, jo no sé de d'on saco esa idea. Loca!
10: Bé, no sé, és bona pregunta d'on surt inicialment. Evidentment, ja, jo sempre havia vist a la Judit fent més tele o ràdio. Ja l'admirava moltíssim. No sé si va ser després de Doctor Portuondo que vam anar-te a veure al teatre.
11: Sí.
10: Sí, no? Va ser sí. Després. Però, o sigui, ja tenia, evidentment, la intuïció de que funcionaria i de que hi havia com una possible connexió. És curiós perquè, ja ho he dit moltes vegades, a mi el que més m'agraden són els còmics i les còmiques. És la gent que més m'agrada. I crec que tinc com bon radar per veure qui pot funcionar. De vegades és molt intuïtiu i no sóc conscient d'on... O sigui, és com que faig les coses sense pensar-m'ho massa i sabia com que la Judit podia entrar en el món que a mi em podia interessar i crec que els còmics sempre se'ls utilitza una mica de la mateixa manera quan fan comèdies, però el potencial seu és molt més gran.
8: Té moments intensos, moments durs.
11: És el típico de, además de còmica, también actriz. Buena actriz. No, però és broma, però...
9: Però tu no te'l creies, quan ella et va proposar el paper, tu deies allò, o sigui, ja, bueno.
11: Bueno, però vull dir-te, és que el que passa és això, és com un projecte, era tan fantasia, perquè a més, jo sabia, o sigui, ells havien escrit el guió, m'ha dit, hemos escrit una peli, queremos que la protagonicéis Berto i tu, que és com... I era amb la Desi de Fez que també...
8: En el guió,
11: Hay que decir que, clar, jo sempre fui molt lectora del Rock Deluxe de tota la vida. Era com la meva obsessió, era comprar sempre Rock Deluxe. Era una de les alegries que em donava a mi, molt fortes. I jo tenia molt clitxada, sabia molt bé dels anys 90 qui era Desi de Fez. Perquè jo crec que ella ja escrivia, no? Potser a finals dels 90.
10: Sí, clar, és que ja va començar molt jove. A mi em passava igual. Jo la llegia les reviews que feia de les pel·lícules.
8: Ara em diràs que et vas enamorar d'ella llegint-la.
10: Bueno, no, però era dels meus crítics favorits. Els meus crítics favorits
11: eren... Sí, és que a mi també... Jo no sé, també segurament hi havia el component de que era una tia. Llavors, clar, és que és veritat...
8: No eren masses, no? Imagino, en aquella època.
11: Era l'única, hi havia una altra també, no me'n recordo bé com es deia... Però vull dir-te que ella era, com a més tenia aquest nom, és que se te quedava molt fuerte. Y para mí era como... Yo la tenía como idealizada, estaba como en el Olimpo de...
10: A mi em passava igual.
9: Els dos enamorats, eh?
10: Sí,
11: sí.
10: Sí, sí, de fet, ja ho he explicat mil vegades, però quan a mi me la van presentar, clar, és això només entén en un món una mica pre-xarxes socials, sí. Però a mi me la va presentar el nostre amic en comú, el Miqui Otero, l'escriptor, i de sobte vaig flipar que fos de la meva edat. Però jo m'imaginava una dona com de 70 anys.
11: Clar, ja, clar, jo també.
9: Sap masses coses.
10: Perquè va començar massa jove.
11: Clar, jo també sempre pensava, com que jo llegia, jo era una palurda absoluta, claro, jo la llegia i pensava, aquesta tia, una senyora ja, que ja està molt trillada, no? Està molt cultivada. I ho estava, però clar, però era de mi quinta.
8: Ella està a la part del guió d'aquesta pel·lícula que protagonitza estel·larment Judit Martín. Ella fa d'una periodista cultural, crítica de cinema, en plena crisi vital, que decideix deixar-ho tot per muntar un negoci amb el seu marit, Berto Romero. Però no un negoci qualsevol, clar.
12: Quiero montar una pizzería.
13: ¿Cómo que una pizzería, por
12: pizzería
13: favor?
12: Pizzería temática de cine.
13: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
12: ¿Te parece mal la idea?
13: Malísima.
14: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
15: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
13: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
16: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
13: Mira los comentarios. Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
8: Això del periodisme, la crisi del periodisme cultural, l'heu viscut en primeríssima persona, a casa.
10: Sí, sí, sí. La Desireke, com bé expliqueu, és una de les guionistes. Ella és periodista cultural, crítica de cine, i jo visc cada dia la... Doncs el seu cansanci, el seu cansament, les ganes de deixar-ho, el que jo crec que és comú i que segur que us sona molt, i la sensació de que cada vegada importa menys, no? De que en el món de les xarxes socials tothom és crític de cine, no? Amb Film Affinity i tot això. I llavors ella de manera recurrent sempre deia vull deixar tot i dedicar-me a una altra cosa. I de tant en quant deia potser obrir una pizzeria. I ho deia com en sèrio, molt emprenyada. I a mi sempre em feia riure molt. Molt. I ja li començava com a fer bromes en base a això de, sí, clar, pizza movies, no? I què faràs? La pizza Lorenz d'Aràbia, la pizza no sé què. I allà em diu, pues sí, no te rías, que lo voy a hacer. I le voy a pedir el dinero a Jota Bayona, perquè ella és molt amiga del Jota, bueno, els dos són molt amics, però ella és com, són molt amics. I ja jo li deia, no, por favor, no lo hagas, qué vergüenza. I llavors, en aquestes... Em va venir molt clar com si hem d'escriure aquesta pel·lícula perquè és molt graciós. Si de veritat l'obríssim, què passaria? I el que passaria és que ens aniria molt malament perquè som gent que no sap fer res, no? I que no entenem el món, essencialment.
9: I a més, bueno, hi ha una frase que en Berto diu al teu personatge, Judit, de no pots estar nerviosa com si hi hagués un incendi, o sigui, constantment en aquest límit petaràs. I hi ha una mica aquesta sensació de... tot el rato, al límit, tota sí, l'estona.
10: Sí, això que li passa al personatge de la Judit, a la Thaís, que és el personatge que interpreta, en el fons està col·locat en aquest personatge i en aquesta parella de neuròtics, no? Però és una sensació que jo crec que la tenim tots. No sé a qui li deia l'altre dia, que no hi ha ningú a qui truquis que et digui, bé, va tot bé, no, ara tinc 10 minuts, sí. O sigui, ningú té temps, tothom va agobiat, ningú mai t'ha despenjat. Ja per començar la gent no t'agafa el telèfon. Però si algú te l'agafa, el que et dius com no puc, no sé què, això no passava fa només 10-15 anys. O sigui, hem entrat com en una mena com de frenesí molt estrany, i el que retracta la peli en forma de comèdia molt divertida és aquest món post-Covid on tots tenim la sensació de que allò que fem ja no funciona i que els dies no tenen massa sentit. No?
8: Però seguim en la roda, eh? I anem fent, sí. I...
10: Bueno, sí, però el preu a pagar sempre és aquest estrès i els personatges que envolten els personatges d'Alberto i la Judit d'alguna manera són representacions d'aquest món que no s'entén. Si us fixeu, tothom que entra està totalment descontrolat, des de la psicòloga, al pizzaiolo, a l'advocat de l'acusació. Són la representació d'aquest món que ja un ja no entén molt bé com funciona. No?
8: Bueno, i aquestes feines tan precàries... Heu viscut amb menys de 1.000 euros al compte corrent, Judit Martín?
11: Home, sí, molts anys.
8: Ja ni te'n recordes, ara? Que surfeges l'aurada de l'èxit?
11: Ja no m'acuerdo, muchacho. Però sí, el que passa és que és veritat que és... O sea, te quiero decir... va haver una època que em preocupava poc. O sigui, a ver com ho explico, perquè soy bastante contradictoria igual. O sigui, així com et dic, sempre he buscat la manera d'arribar segur a final de mes, perquè esto, o sea, no soy tan alocada, i sempre he buscat com feines per combinables amb coses d'interpretació que m'asseguren que llego a final de mes. Alhora també m'ho patava bastant ràpid, però perquè, sí, perquè soc molt de dinar fora o de fer viatges o el que sigui, llavors és com sempre l'impulso tal. Però te quiero decir, sí, claro, claro. Pero vamos, pero obviamente muchos años viviendo así como... Pero que es verdad que supongo que al no tener como hijos ni muchas responsabilidades, pues me preocupaba bastante menos, no sé. No sé. No lo he vivido con trauma, te quiero decir.
9: Que es ello, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no?
11: Sí, sí.
9: Muy montant
11: sí. Y tampoco es que tingués un cuixí familiar, que aquello de tranquila.
8: No vens de casa bona.
11: Tranquila. No. Però també és veritat que jo sé que si algun mes no tenia pa comer, home, podia ir a casa de mis pares. Mm. ¿Sabes? Se te quiere decir.
8: Això tothom.
11: No, tampoc vivia tan precàriament. No diré que vengo de orígenes humildes.
8: Sort dels tupers familiars. I què anava a dir? Però no vas necessitar mai pensar en un pla B com obrir un restaurant.
11: Vaig estar a punt. Només hi ha hagut un moment en la meva vida que sí que vaig estar a punt de dir, vale, se t'estan esgotant els estalvis, s'acaba. Perquè jo venia d'una companyia, bueno, ara voy a ver com lo resumo, però jo venia d'una companyia de teatre, que està al Teatre Neu, i ho vam deixar, tota la companyia vam marxar en bloc, bastant enfadats, vale, per la situació que vivíem. Vam marxar tots. Què passa? Que aquest era el sustento de nostra vida. Mm-hmm. Llavors nosaltres vivíem amb això. I de cop i volta jo havia de fer ràdio, també estava a punt d'entrar a Polònia, però tot va caure tot. Llavors, de cop i volta em vaig trobar, tenia uns estalvis, però sí que vaig estar uns mesos en la cuerda floja absoluta perquè la companyia que vam muntar nosaltres per remuntar allò no funcionava. Llavors, hòstia, abans d'uns mesos, de cop i volta, a dir, hòstia, Pedrín, d'això fa uns 10 anys.
9: I què pensaves fer?
11: Pues tornar al que fos... O sigui, vull dir que jo vivia de bolos, de pallassos d'hospital, de tot això. Llavors era com, vale, pues... bolos no salien... Bueno, pues pensava... Pues telemarketing, que era el que havia fet, o jo què sé, menys cambrer de bar, que això ho parlava l'altre dia, que és algo que em matabala bastant. Qualsevol cosa, no sé. Però era ja volver a activar ese plan que lo tenia com... Feia anys que ja no feia feines que no tenien que veure amb fer bolos i coses així. Ha sigut l'única manera tal que va ser... I de cop i volta va sortir lo de la ràdio i...
9: I t'hi vas però, agafar allà.
11: Bueno... Con eso y ya te digo, precariamente y tal. Però sí que va ser una època, va ser uns mesos de dir, vale, ara sí que tienes que buscarte la vida de lo que sea.
8: Sí, sí. I d'allà aquí, la dona més divertida d'Espanya.
11: Ah. Vaya que sí.
9: Quins salts, eh?
8: Que ho portem bé, eh? Aquests titulars, escolta'm.
11: Es como bastante fuerte esto, pero bueno, sí, aquí, bueno. Bueno. Passa.
8: Vinga, passem de pregunta.
11: Passa a pregunta.
8: No, dic jo que, clar, és que amb un marit, amb una parella com Berto de Romero, això sí que és amor, eh? Això és amor, el que fa ell per la seva parella.
10: Sí, és una parella molt, molt guai. La veritat és que recorda molt aquestes comèdies com dels 70, a principis dels 80, tan maques, no?
8: Tendres,
10: que,
8: sí.
10: Sí, com les pel·lis que feia el Gene Wilder amb la Hilda Rander, aquestes pel·lis que jo quan era petita a mi m'encantaven. Sempre era una parella contra tot, no? O Lost in America, d'Albert Brooks, o... Era recuperar una mica això, com un cine no tan destroyer com el que veig ara. Ja ho he dit molt, però és veritat que trobo que estem veient... Jo que visc amb una crítica de cine i veig moltes més pel·lis de les que voldria veure, de vegades.
8: O sigui,
10: De vegades veig pel·lis que jo no veuria, i això no em passava abans. Però des que visc amb una crítica de manera natural estem veient pel·lis que penso, jo no sé per què estic veient això, però bueno... I llavors estic exposat al cine contemporani a una part que potser jo no veuria, i una de les coses que més em sorprenen és que el cine està en un punt molt destroyer, molt cínic, molt, tothom s'odia molt. I davant d'això, això no és com sóc jo, i no és el tipus de perfil de cinèfil que jo he estat, ni tampoc és com jo veig la vida. Jo no puc suportar una visió tan fosca del món, no m'agrada. I jo connecto amb Mel Brooks, connecto amb el Frank Capra, connecto amb el George Cukor, amb el Preston Sturges. Tots són cineastes que, en el fons, inclús en els moments més difícils, et donaven una mica de llum. Treballen als Estats Units i és una pel·lícula totalment lluminosa i positiva sobre la necessitat d'agafar-se alguna cosa.
9: I que en moments de crisi, al final també, l'únic que vols és poder-li dir a algú m'ha caigut la cara.
11: Sí.
9: I no me n'he donat. Us va passar això, a vosaltres, en algun punt de la vostra vida?
8: Com ho diu el personatge? Aquesta cara és una catenària, no? Dius.
11: Sí, una catenària. La catenària
8: de per aquí sota, no?
11: Sí.
8: El coll.
11: Però quan ho vaig llegir va ser com, que cabros. Que cabros, perquè és real que un dia et mires a una foto i dius, hòstia, però si se m'ha caigut la cara. I per mi el més d'allò és, i no estava atenta. ¿Cómo no estaba atenta a esto? ¿Cuándo ha pasado? Y que la otra diga, bueno, yo sí que sé cuando se me cayó la cara.
9: A Menorca.
11: A Menorca.
10: Bueno, això és lo guai de fer comèdia o de... Jo soc molt ratilla en aquest sentit. Ho apunto tot. O sigui, qualsevol cosa d'aquí també em puc emportar qualsevol cosa. O sigui, tota l'estona com tens la foto del mòbil. No ho puc evitar-ho. És com sempre hi ha com els detalls. I llavors quan algú diu alguna cosa, m'ho apunto a les notes de l'iPhone i no sé ben bé on va. Llavors,
8: però saps que va.
10: Sé que va a algun lloc. I coses com aquestes em vaig estar un any i pico a escoltant a la Desiree i apuntant-les. I la Desiree és una màquina de treure coses d'aquestes. I això, no sé, la relació amb Instagram, no? De tothom s'està com espiant, no? En plan, i esta tia de on s'ha acabat la camisa, esta, no sé què. Jo ja sé lo que vale, però esta tia trabaja lo mismo que jo, de com has acabat 400 euros. I això és molt graciós, no?
8: Anem a sentir un altre fragment de la pel·lícula? Això es de la consulta amb la terapeuta, ¿no?
9: Bruna Cusí.
17: Es increíble lo que está haciendo, ¿eh? Estoy flipando, o sea...
18: ¿Qué? ¿Qué está haciendo?
17: O sea, ¿no lo estás viendo? Cuando hace un comentario inteligente, te lo dice a ti, y cuando se trata de la culpa, me lo dice a mí.
18: No es verdad.
17: ¿No has visto eso? Lo del el libro de Ana Frank, ¿te lo ha dicho a ti?
18: Es Anna Freud, ¿no?
17: Bueno, ¿y tú? ¿Y desde cuándo has leído tú a Anna Freud o quien sea?
18: Pues lo he leído.
17: ¿Desde cuándo?
18: Claro que he leído.
8: A mi em fa risa aquestes coses.
10: És que és molt graciós. Està malament que ho digui, però...
8: Què diris la
10: però ho estic escoltant i m'està funcionant, sí. M'agrada.
8: Bueno, perquè ells funcionen.
10: És que ells són meravellosos.
8: El que
10: anava a elogiar no és la pel·lícula, que no cal, sinó precisament això, el timing que tenen. O sigui, escoltant només funciona... Amb àudio és la prova definitiva, ho estàvem escoltant ara, el com col·loquen cada frase... O sigui, al final l'humor, ho he dit moltes vegades, l'humor és música. I la música que tenen la Judit i Alberto conjuntament és... Jo puc escoltar 5 hores d'això. És, clar, evidentment, la meva feina i la del Carlos de Diego i la de Cire de Fez com a guionistes és donar-los el material perquè puguin posar en marxa aquesta música.
9: I a partir de la hipnosi, no, Judit?
10: Com?
9: Tu has estat hipnotitzada per Carlo Padial?
11: Però això va ser, és que va ser un dia que em vaig donar compte, va ser com, fui consciente, saps, aquello de...
8: ¡Maldito!
11: ¡Maldito! Com no m'havia dado cuenta hasta ahora, que havia estado hipnotizada. Perquè al Festival de Málaga, la Copa i Volta, penso, claro, yo he hecho esto bajo el efecto de la hipnosis.
9: Però és que...
11: Perquè tot era així, o sigui, tal qual, o sigui, és... O sigui, ell venia abans de fer l'escena, de rodar l'escena, venia i m'explicava coses, però rotllos... Venia amb la llibreteta, però rotllo a cau d'orella, en plan, ara cogeràs, te levantaràs, iràs hacia la cama.
10: Com si fos l'Anthony Blake. No?
11: Anthony Blake. Claro, con este tono que tiene él. Yo entraba como...
9: En un trànsit.
11: De repente, como que se me activaba un botón. Entonces luego iba Alberto, le explicaba también otras consignas y venga, acción. Y a vos yo, pum, se me ponían los ojos como en blanco y feia total que al que se me había dit y el que decía, si se me habéis dit, ahora vas a hacer de gallina, te vas a poner y vas a retroceder a los 5 años y luego darás una vuelta sobre ti misma.
10: Y vas a poner, vas a poner un huevo, ¿no?
11: Y vas a poner un huevo.
10: Probablement hagués succeït.
11: Lo hubiera. Ho hagués passat. Dignament.
9: T'ha fallat mai algú? Allò
8: en el mètode?
10: Sí. Només la de Siré. La de Siré és l'única persona, ja ho he dit alguna vegada, que no he aconseguit hipnotitzar.
9: Es resisteix.
10: És increïble.
8: Podries hipnotitzar-nos ara.
10: És de Cornellà,
8: la Clàudia.
11: Ja esteu, ja esteu. No us heu donat compte. És que és la cosa que tu no
8: pues
11: t'has compte.
8: És raó, perquè acabo d'elogiar sobremanera, no? Però aquesta hauria de ser més neutra i acabo de dir que funcioneu de meravella, que em fa riure. Potser és això.
10: Tot i que s'expliqui així en forma de broma, jo crec que la feina com a director és, sí que té alguna cosa de...
8: Home, a veure, ella, i tu has dit, estaves cagada viva. No?
11: Mm. Sí. Total, total. Però bueno, que també... Vull dir, és per això, perquè jo vinc d'on vinc i vinc de fer comèdia així com molt estripada, molt apretada, de ritmos molt frenèticos, i ja està. I vull dir que va ser una qüestió molt del carro i la desi, que veien clar que havien de ser Alberto i jo, i van confiar cegament, i jo vaig confiar cegament en ells, de dir, vale, si ells estan encaparrats en que volen que sigui jo, per algú serà.
10: A mi em semblava molt estrany que no tinguessin ja 10 pel·lis ells. Ho dic de veritat, perquè són tan bons. O sigui, de fet, mentre la fèiem, això crec que no t'ho havia ni dit a tu, Judit, però jo pensava... Judit, com és molt discreta, no parla i tal, que és lògic, però deuen sortir 4 pel·lis més, com a la vegada, però de manera natural m'hagués semblat, perquè és tan evident que ha de fer pel·lícules i que... I de manera sorprenent, aquesta és la primera, però algú em deia com... al dia de la preestrena en el festival d'A, en el DA, em deien com... Seràs recordat com el director que vas portar al cine a la Judit Martín.
8: Es descobrí, Judit Martín.
9: I ella fent anys que treballava, m'acaben de descobrir.
10: I, no, però em sembla molt maco, és com, però crec que no té cap mèrit. És com, és que no, el que jo no entenc és com no ho havia fet ja tothom, vull dir, perquè tens la sort de tenir una generació nova de còmics que són extraordinaris i l'únic que necessiten és bon material, però són meravellosos. La Judit Martín, el Carlos Areces, el Javier Botet, la Bruna Cusí mateix, que normalment fan papers molt dramàtics, però és supergraciosa. Mm. O sigui, pots muntar comèdies ara mateix molt potents que no en vegin res a les d'Albert Langa o a les que a tu t'agradin, que es feien abans, no?
8: Bueno, doncs surts amb ganes, després de mirar la pel·li, de provar aquestes pizzas, no?, dissenyades per l'il·lustrador basc Asier Sanz.
19: Nos hemos creado a Marilyn Monroe, a Tom Cruise. Una de las cosas más bonitas de las pizzas es cuando terminamos todas las pizzas, pues las pusimos encima de una mesa y nos despedimos de ellas. Yo les dije a todas ellas que me lo había pasado muy bien con ellas y que ojalá que le dieran mucha energía a la película, y así que estamos muy agradecidos. Y lo más bonito es que todos me aplaudisteis y fue un momento muy, muy emotivo para mí, con mucha ternura. Así que menos películas sin alma y viva Pizza Movies.
20: Happy days are here again, the skies above are clear again.
8: Ja no es fa música com abans. Escolta, estan bones o no aquestes pizzas?
10: No es podien provar perquè... No. Perquè...
9: Ell no ho recomanava.
10: No. Eh? No, no les vam provar, no.
8: Però està fet amb
10: sí, sí,
8: amb aliments.
10: Tot, sí, tot està dir, fet tot... amb aliments, però era com... Eren molt efímeres, és a dir, rodàvem i les llançàvem. I, de fet, jo pensava que les podíem tenir dies i tal, no es podia. I el que explica l'Acier és... L'Acier és un creatiu increïble, ja ho hem dit molt, que ell va fer la portada aquesta del Donald Trump. Sí, que va guanyar molts premis internacionals i així va ser com me'l van fer arribar i el vaig conèixer. Però ell tenia aquest ritual increïble que a mi les primeres vegades que ho feia em sorprenia molt, em semblava molt raro, com de xaman índio així, com de que s'acomiadava de cada pizza al final. El veies com en una cantonada com parlant amb les pizzas, en plan muchas gracias por haber gustado todo, no sé qué, te queremos mucho. I no ho feia ni per a la penya, ni, o sigui, ho feia totalment sincer i venia i deia, es que les debo mucho, nos han ayudado mucho hoy. És un tio molt, molt especial.
11: Està acostumat ell a treballar amb aliments, no? Les creacions que fa de disseny. Vull dir, per tant, està acostumat com a treballar amb material efímer, que quedarà en una fotografia, però l'obra original sempre acaba a la basura.
10: Sí, sí.
11: Llavors, suposo que per això desenvolupeu com esos rituales.
9: Art brut i guassa pura.
10: Art brut, és molt art brut, però... Però bueno, al final jo crec que el que marca la diferència, això és com una broma, i, però el que marca la diferència amb les pel·lis que a mi m'agraden i les que són memorables són aquests detalls. És a dir, estem en aquest moment de cine de plataformes que jo tinc la sensació que ho fa tothom com... Ho fan com si fossin intel·ligència artificial, però ho fan ells, ho fan persones, que és la pitjor manera de funcionar del món, no? Es condueixen com si fossin algoritmes, no? Amb variacions de coses ja vistes. I al cine, si una cosa maca té, és que pot posar en circulació no, coses que no havies vist abans, imatges noves. I jo, mentre la feia, pensàvem, estem posant en circulació com 20 memes. Aquestes pizzas són... són noves, i jo que m'he format, tu també, no, Judit, amb coses de belles arts, més enllà del joc sí que hi ha una proposta com performativa i artística molt, molt maca, molt de readymades de Duchamp, com de posar en el món aquests memes que en el fons estan parlant del cine, estan parlant del moment, i té més tela de la que sembla, tot i que ho fem en broma i és molt graciós i tal, però jo sí que veig el... Hi ha una broma artística interessant en el fet de el cine que està perdent rellevància a les sales, portar-ho a aquesta cosa material com aparentment mal feta, no? Art brut, com bé dius. No? Hi ha un joc artístic allà interessant, que, mm-hmm. més enllà de la broma, més enllà de lo ridícules que siguin les pizzas. No?
8: Tres o quatre podcasts, per interpretar la teva pel·li. Sí, necessitaríem, sí,
10: estic
8: aquí.
10: Acostumat a la llargada del podcast, sí, això sí, ja sí. Ho sabeu. Sí, sí. Això hauria de durar 3 hores.
8: Agrair-vos que hàgiu passat aquí a hipnotitzar-nos. No us perdeu als cinemes, que és on s'han de veure les pel·lícules, Pizza Movies, la nova d'en Carlo Padial, amb l'estrena fulgurant de Judit Martín. No hem dit res de la sogra?
9: La mare de la Desi.
8: Millor actriu secundària per la jutgessa.
11: Sí, absolutament. O sigui, val la pena, sigui...
8: Su senyorita.
11: Sí, dona igual. Surt al final de la peli, però sigui... És, per mi és la gran perla de la pel·lícula, és la jutgessa. És impressionant.
8: Alguna cosa a fer així, senyor director?
10: No, que tant de bo la pugueu anar a veure al cine, perquè és una pel·li que funciona molt bé en sales. La primera cosa que faig jo que té sentit de veure al cine, la resta la podíeu veure al mòbil o a l'Apple Watch, si volíeu, però aquesta val la pena veure.
8: És que veure una pel·li al mòbil ja em perdonaràs,
10: Ja, jo ho faig.
8: Tots ho fem.
10: Mentre dormo la meva filla.
11: Jo no he vist mai una pel·li al mòbil.
8: Bueno, pel·li sencera no, però potser un capítol d'una sèrie o un clip dels teus de quan surts per ahir als programes.
11: Ah, sí. Això sí. Per Instagram sí. Vídeos d'aquests clips, per reels, però un capítol no ho he fet mai.
8: Gràcies, Judit Martín. Gràcies, Carlo Padial.
11: Gràcies.
8: Per tornar a venir al Tot és Comèdia. Seguim.

0: tot és comèdia.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
2: Seguim el Tot és comèdia de la cadena Ser i Ser Catalunya amb Claudi Arcarons i ara que fem una trucada internacional, no?
3: Superinternacional.
2: On anem? A Suïssa?
3: Anem a Ginebra, si et sembla.
2: Amb l'home que ho fa tot. Marc Salicru, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia. Bon dia des de l'hotel de Ginebra.
2: Estàs bé? Et tracten bé?
4: Sí. A veure, a fora plou. No són els millors dies. Aquí podria fer més primavera i fa dia d'hivern.
2: A Catalunya també podria fer més primavera també, no? I per cada dia de maig hem tingut un raig. Vull dir que això doncs mira, va com va.
4: Escolta. Que les dites tinguin sentit.
2: Ara, Marc Salicru és escenògraf, és il·luminador, és músic, campaner, fins i tot. En quina faceta estàs ara treballant a Suïssa, a Ginebra? O sigui, per què t'enxampem aquí? Per feina, imagino.
4: Estic per feina, estic treballant amb en Marcos Morau i estic fent l'escenografia d'una peça que estarem amb el ballet de Ginebra, de l'òpera de Ginebra,
2: Marcos...
4: que estarem la setmana que ve ja i portem aquí uns dies treballant.
2: Marcos Morau, de la Veronal.
4: Correcte.
2: De la companyia de dansa amb qui t'hem vist treballar últimament. On l'hem vist també últimament?
3: També, bueno, al Liceu, al TNC, en podríem anar anomenant. A la Brossa, amb Opereta Imaginària.
2: Molt bé.
4: Anem passejant.
3: Exacte.
2: T'hem vist a tot arreu, els últims 10 anys, però creus que amb l'espectacle que per això t'hem trucat, Teatres de Campanya, et vas fer, diguem, més visible que mai? Reflexiona.
4: A veure, reflexionem-hi. A veure, es va fer més visible sobretot perquè és un espectacle que en el que hi participa molta gent i es fa en un espai públic, gratuït, i per tant hi ha un accés molt gran de gent. I d'espectadors voluntaris i no voluntaris, diguéssim. Llavors, crec que això va tenir un ressò positiu perquè qui ho va venir a veure, diguéssim, pues, els hi va interessar, agradar, odiar, el que sigui, tot a parts iguals, però va generar una sèrie de coses que va fer que tingués un reconeixement. I per mi, pues, felicitat màxima, perquè al final Teatres de Campanya és una cosa que jo m'he inventat al llarg dels anys per fer realment allò que de cada faceta que tinc m'agrada fer, no? Les ajunto totes i és com una mica el meu gran entreteniment, diguéssim, per inventar-me un joc on jo estigui bastant content amb els meus amics i amigues.
3: Perquè per qui no l'hagi vist i ara estigui allò que no entengui ben bé de què va la cosa, com explicaries aquest projecte Teatres de Campanya?
4: Hòstia, són preguntes llargues i difícils de vegades.
2: No, doncs, resposta curta.
4: Fes resposta curta. No, Teatres de Campanya neix una mica de la voluntat. Jo vinc molt amb referències, diguéssim, també de fluxos, d'aquestes avantguardes de 60, de veure referents com són Carles Santos, La Fura, La Cubana, comedians, coses que fins i tot jo no he vist, però m'han explicat, no?, que això és la millor part sempre de les històries, perquè si no has vist, te les pots imaginar una mica més. Mm. Sobretot lligat amb aquest ideal de fluxos, que és aquesta idea de prendre la mirada d'allò que t'envolta, d'allò quotidià, on ja hi ha tota la part, diguéssim, de màgia, no? Tot allò que ens envolta, no és simplement donant-li el clic i mirant les coses d'una manera diferent, o simplement mirant-les, que el que passa ara és que no mirem gaire el nostre entorn, doncs hi ha imatges increïbles. Llavors, jo en Teatres de Campanya, el que em vaig obsessionar és fer una mena de concert de ciutat, agafar tots aquells elements del dia a dia, els que veiem i els que no veiem, diguéssim, els que tenim sota els peus, els que estan amagats, els que formen part també de la història, i fer-los catapultar tots a la vegada en un gran concert de soroll, de sirenes, de caos, de petardos, d'allò més folclòric i d'allò més urbà, més quotidià, i fotre-ho tot com una mica en el Tourmix, no?, per intentar d'alguna forma despertar aquells ciutadans, no? Estem en una època on la gent camina però no interactua gaire.
2: No aixeca el cap, no aixequem la vista.
4: Tothom va amb els auriculars posats, escoltant la seva música, i d'alguna forma aquí és fer una música col·lectiva exagerant allò que ja hi és el dia a dia, no? De dir, ei, una cosa, gireu el cap, pareu un moment i mireu, no? És una pretensió, diguem-li, de generar una interferència en el dia a dia per parar un moment, tornar a generar aquesta idea del context, que és com lo important, no?, amb l'espai públic sobretot, que ens fa momentàniament una mica tots una mica la mateixa cosa i després ja cadascú se'n va a casa seva, no?
2: Doncs,
4: però fer aquesta gran celebració momentània.
2: Aquest caos, has fet servir la paraula caos també, que sí. Vau estrenar a la Mercè fa 2 anys i en parlem perquè avui presenteu aquest dissabte la pel·lícula que recull tot plegat a la festa de cloenda del Festival Docs Barcelona. Deies també, Marc, abans que algun espectador va odiar odiar-vos, què, amb què?
4: Sí, sí. Hi va haver-hi bastant hate a les xarxes perquè la gent no els agrada els petardos, i jo que sóc de Mataró i hem amat pirotècnia des de ben petit, i l'olor pólvora em transporta en un lloc molt maternal i molt nostàlgic i molt bonic, no puc estar-hi en contra, diguem-li. Però no, ja, o sigui, realment és una peça que d'alguna forma remou, perquè no explica res i per tant també permet que cadascú es faci la seva història, però sonorament toca uns llocs on gairebé de forma física, diguéssim que entres una mica en un viatge experiencial que no és sempre del tot agradable, com d'alguna forma és el dia a dia, i sobretot en una ciutat com pot ser Barcelona. Vull dir que tampoc no estem fent... Estem amplificant una mica la realitat, no? I això, òbviament, hi ha gent que li agrada i gent que no tant, però de formes molt divertides i que donen molt de sentit a la peça. Vull dir que és important que d'alguna forma generi alguna cosa, no? Que és la... Una mica l'objectiu que jo tenia quan feia això era ja era un record. Jo no estava parlant de si agradava o no agradava, sinó que la gent se'n recordés, tornés a passar per davant de la platja o davant d'Arc de Triomf, i digues, hòstia, te'n recordes d'allò? Allò... Com continua la frase, diguéssim, ja més una mica més igual, no?
2: Sí, sí.
4: Però te'n recordes d'allò perquè està
2: però
4: bé.
2: És que
4: perquè...
2: allò era molt boig, o sigui, hi havia serveis d'emergències, hi havia bombers, hi havia...
3: Autobusos, bueno...
2: Jo què sé, grues? Bueno,
3: brigades sí, de confusió sí. popular, no? Que en dieu?
2: Això, com? Brigades... De confusió popular. Què és això?
4: Com, a mi tot això neix a part, neix de molts llocs, llavors. Jo avui us ho puc anar explicant mica en mica, però jo, a mi m'agrada molt quan passejo pel carrer, o jo condueixo molt i per l'autopista de nit, sobretot a la 2 es veuen moltes coses divertides, però si tu vas pel mig del carrer al capvespre i veus una brigada de neteja amb el seu vehicle allà enruixant els carrers, tens una farola allà darrere que et fa com un contrallum i estàs una mica lluny i genera com una boira, es creen paisatges totalment com de ciència-ficció gairebé, no? Com màgics, que no estàs entenent ben bé amb què passa. I llavors tot això em va començar a generar la idea de treballar amb la idea de les brigades de parcs i jardins, de bombers, de neteja, tots aquests operaris que d'alguna forma neteja, o sigui, posen a punt la ciutat, nosaltres normalment els ignorem on toquen una mica els nassos, perquè, hòstia, no podem passar amb el cotxe, hòstia, no fem no sé què, però són justament la gent que fa que tot funcioni, diguem-li, no? Mm. D'alguna manera, fer-los protagonistes estèticament, si més no, de l'acció, tenia com aquest sentit. I llavors em vaig inventar la idea de les brigades de confusió popular, que era com una gran brigada municipal formada per les brigades del lloc, però també per una gran multitud de músics amb vestits de brigada, no? I llavors entràvem ja en el joc aquest de tergiversar una mica de... Cada brigada no feia el que li tocava, no? I per tant, una mica trencàvem el sentit de... L'ambulància dels bombers venia, però de dins de l'ambulància sortia en Miqui Puig cantant. O de dins de l'autobús de línia entraven, no sé, 25 músics amb trompetes que després correrien pel mig fent no sé què, no? Com una mica canviar els sentits de llocs per crear una nova, un nou sentit, diguéssim, d'allò que se't presenta i, per tant, tu no saps ben bé com identificar-ho i t'obliga a decidir de dir, hòstia, què m'esteu volent dir amb això? Perquè no estic volent dir res concret, sinó simplement presentar aquell dia a dia que ja es veu perquè t'hi fixis.
3: I és important apuntar amunt, o sigui, pensar en coses enormes com aquesta, col·lectives, exagerades, i llavors si toca les ajustarem. O sigui, no sé si tu amb la teva carrera has evitat d'alguna manera conformar-te.
4: Bueno, jo crec que amb la meva carrera, que he passat a tantíssima gent, crec que quan realment hi ha un algo que ens mou per dins, estàs en una constant recerca d'algo que no saps molt bé què és. Llavors jo tinc la sensació que durant molts anys, que això també ho feia dins del teatre, no? Fa 10 anys quan vam començar amb el col·lectiu Va, doncs tots els espectacles, hòstia, embolicàvem el teatre, l'amagàvem, fotíem litres i litres de fum perquè la gent quan entrés no sabés on hi havia la butaca. Una sèrie de coses que intentaven generar que les expectatives amb què la gent va als llocs es trenquessin. I allò que teòricament anaves a veure, doncs no era el esperat i per tant t'havies de posar de forma més receptiva davant d'allò que se't presentava, no? I amb això, amb els anys, d'alguna forma vaig ser, ostres, ho he aconseguit d'alguna manera fent el teatre, necessito seguir investigant perquè encara no ho he trobat del tot. Què passa si ho faig a l'espai públic, que és com l'escenari més gran i incontrolable, i aconsegueixo fer alguna cosa prou grandiloquent com perquè la gent realment es pari, miri, no sàpiga si això és veritat o no, o què està passant del tot, i s'hi quedi, no?
2: És això que dius, no? Fer que l'art passi al carrer, no només dins dels teatres. D'això, en Carles Santos n'era una experta. Abans sonava una copla. Posem-la a primer pla, ara. Va.

0: una mica referent per tu, no, Marcel i Cru? Això que deies abans, en Carles Santos.
1: Sí, Santos, igual que Llorenç Barber i tants altres que formaven part d'una generació, jo vaig ser el plaer de poder fer les meves pràctiques d'escenografia amb la Montse Menós treballant a l'últim espectacle de Santos, abans de que en Santos morís, diguem-li, l'any 2017, i va ser un viatge boniquíssim. Jo venia d'alguna forma d'estar aquell moment com obsessionat allò amb John Cage, minimalisme, tota aquesta part de l'avantguarda, això que us deia, no, de fluxos, de totes aquestes accions que passaven al carrer, no, que feien concerts de vehicles, que feien concerts amb regadores, que obrien una tapa del piano però no sonava res, no? Aquesta tergiversació dels elements. I clar, treballar amb en Santos realment va ser poder veure en realitat algú que pensava amb aquest cap, no? I a la vegada molt, molt proper, poder imaginar, no? Cosa que també portava una mica en aquest terreny que explica fluxos, no? Que l'art i la vida s'ajunten i a la vegada tothom pot ser artista en un sentit que tothom pot mirar d'una forma concreta allò que se li presenta al davant i, per tant, pot imaginar, no? I veure un artista com ell, poder imaginar des d'aquest lloc, i a part molt terrenal, però a la vegada totalment avantguardista, mirant més enllà del que algú pot veure, doncs va ser realment un gustàs del qual vaig poder-ne viure molt poc fragment, diguéssim, de la seva vida, per això, perquè es va morir, però que he intentat xuclar com el màxim de coses, una mica també com, saps allò quan tens un llibre sobre la taula que saps que diu coses molt importants però no l'acabes de llegir mai del tot perquè prefereixes no saber-ho? Una mica passava això, no? De dir, ostres, saps que allò és molt important, intentes descobrir, però hi ha un punt que intentes més imaginar com deu treballar o com deu fer les coses més que saber-les del tot certes.
0: Carles Santos va estar a la gala d'inauguració dels Jocs Olímpics del 92 i tu també has estat en algunes gales, crec.
2: En algunes, exacte. Bueno, és que va ser l'encarregat de l'escenografia de dues gales dels Premis Goya i només tenies 23 anys, no?, quan ho vas fer. Trobes que és com...
1: Sí, ja va ser la mili, això. No, digues, perdó.
2: No, o sigui, és el més exigent on t'has trobat mai?
1: El bo de tot això és que cada projecte que he fet, i com he sigut sempre prou inconscient com per llançar-me els lleons sense saber molt bé què m'esperava a l'altra banda, cosa que ha sigut molt bona, també m'ha fet passar moments difícils, caure el cabell i passar una mica com l'Emili, però també m'ha ensenyat com tot el que jo després m'interessa i no m'interessa, sobretot la manera de treballar o no treballar, i per exemple quan faig teatres de campanya intento ficar allà tot el que a mi realment em ve de gust, no? Però clar, fer els Premis Goya, per exemple, tan jove en aquell moment amb poca experiència encara, diguéssim, em va fer un aprenentatge brutal perquè era una cosa de grans dimensions, que és el que a mi m'excitava, diguéssim. Vaig enganxar les gales dels Goya, que les dirigia el Terrat amb Enric Cambrai, en el moment que, després de molts anys, van marxar de Madrid.
0: I llavors que presentava Buenafuente, no?
1: Correcte. Sí. I llavors em vam anar a fer els Goya a l'estadi de la Unicaja, un camp de bàsquet d'estraler que s'havia de reconvertir tot de dalt a baix perquè tingués la pretensió d'una gala de cinema amb tot el pseudo-glamour que se li vol donar, no?
0: Que guai,
1: el merder que hi havia allà era tal que, clar, amb allò aprenies a cops.
0: I que guai quan hi ha pasta, també, no?, per fer coses.
1: Bueno, que guai quan hi ha pasta, però t'adones que mai hi ha pasta suficient pel que realment s'ha de fer.
0: Llavors, és que tu tires molt alt, Marc, no?
1: No, però en aquest cas estàs en un estadi com l'Unicaja, o sigui, els cèntims, vull dir que no és un metre de moqueta, no? Són 2,5 quilòmetres. Nosaltres ho diem molt també, vull dir, a nivell de pressupostos, vull dir, quan treballes amb segons quins espais, és que el metre quadrat de fusta semblen molts diners, però se t'acaben a la canvi, no? Llavors, en aquest cas, clar, tot era gran, no? Però aprens moltíssim, sobretot també de gestionar gent, de formar part d'un equip molt gran, i sobretot, per exemple, treballar en Cambrai, que sempre, diguéssim, tenim aquesta mena d'ambició de lo gros, pues, perquè és el que ens ha agradat tota la vida. Això, no? Aquesta cosa del directe, de la gala, no? D'anar amb el pinganillo i ara això que hem preparat, entra per aquí, entra per allà, ara passa això, ara passa l'altre, no? Aquest punt de la direcció en directe que és molt, molt gratificant, tot i el mal de panxa que també passa, és òbviament.
2: Clar. És que, bueno, jo no sé si amb 23 anys tenies aquesta sensació d'haver d'aprofitar cada porta que se t'obria, no poder parar, no poder dir que no. No sé si ara t'ha canviat una mica en perspectiva, aquesta angoixa.
1: Sí, clar, en aquest motor. Moment, clar, estem a la BQ fent una cosa, estem a no sé quantos, i de cop em truquen, ostres, pots anar a fer això? Clar, és a dir, com dic que no jo, això? Amb els anys és veritat que, o sigui, tinc el gran privilegi de poder triar, que això és el gran èxit, no? De dir, hòstia, doncs mira, a mi això ara no ho puc fer o no m'interessa, o, bueno, normalment no és que no m'interessi, perquè interessar-te, projectes nous i conèixer gent nova sempre és de bon grat, diguem-li, però sí que poder decidir de dir, ostres, ara jo no puc més que això. També és veritat que estan començant a arribar també més projectes personals, en un sentit de jo liderar d'alguna forma, dir, ostres, fem això, fem l'altre, i això també és molt bonic i, per tant, també ocupa un lloc que fa que hi hagin certes coses que ja no puc fer tant o no les puc fer d'una forma com les feia abans, i també el fet d'aprendre que jo sol no estic fent res, vull dir, ho estic començant a fer tot amb equip, perquè si no és impossible.
0: Projectes escènics, projectes per televisió o l'escenografia de concerts. En Marcel i Cru també ha estat en els concerts dels Pets, Antonia Font, Rigoberta Bandini o Carolina Durante.

0: Anem acabant, Marc, amb aquests els artistes, els músics, és més fàcil d'entendre'ns perquè tu també ho has estat a música amb la teva banda de Free Fall Band.
1: Haig de sempre ficar aquell freno de no voler-me imaginar estar allà dalt, perquè és com tan fàcil dir, ostres, ara el que a mi m'agradaria és agafar la bateria.
0: Sí o no?
1: Oh, és de les millors coses que he fet, crec, sí, sí. I ara mateix ens estem inventant coses, a vegades no amb Free Fall Band, sinó amb altres companys i companyes, a fer concerts per seguir tocant.
0: Com? Què t'inventes? Què vols dir?
1: No, per exemple, l'altre dia jo em faig dibuixos i animacions de dibuixos i vam fer un concert, vam fer la banda sonora d'uns dibuixos meus a l'Animac, al Festival d'Animació de Lleida, amb una banda d'improvisació. Doncs qualsevol excusa és bona per agafar la bateria i poder tocar. I en aquests moments sempre penso, ostres, no hi pensis perquè no és bo. Però sí, és gratificant també treballar amb aquest tipus d'espectacles, diguéssim. Són molt diferents, diguéssim, del que estem acostumats, però també és molt bonic.
0: Ja l'última ambiciona, Marc. A veure, on et veus treballant? On t'agradaria veure treballant d'aquí poc o d'aquí molt? No, és igual, però... No. No, en aquesta cursa no. Internacional, fins i tot, que tens ja agafada?
1: Mira, grans baralles amb mi mateix i amb els del meu voltant és aquella ambició desmedida, no?
0: Sé tan gana.
1: La part més bona que crec que tinc i s'ha de mantenir així, tot i que els del voltant solament no ho dirien, però és que, en el fons, tinc molta ambició, crec, però no he ficat mai cap meta. I llavors tot ha anat d'alguna forma arribant sense proposar-se allò i, per tant, no he tingut del tot mai cap frustració. Dir, hòstia, és que volia allò i no ho he aconseguit. I mantenir això crec que a mi em fa estar bé, perquè òbviament sempre tenim fantasmes al voltant, però si jo fiqués objectius concrets seria una cagada, perquè llavors estaria corrent cap a un lloc que si no passés, doncs crec que no seria positiu. I tant, doncs, que creant van passant coses i sobretot, no, vull dir, jo fa 2 anys no pensava que estaria en un documental de tetes de campanya o que estaria fent un curtmetratge de dibuixos amb un rodatge que s'estrenarà pels 50 anys del Festival Grec o estaria fent això, no? O estaria a Suïssa amb en Marcos. O sigui, les ganes d'una cosa... O sigui, sempre... Un objectiu, per exemple, sempre diem així amb conya amb amics és podem fer la Super Bowl, perquè és algo tan impossible... que és un objectiu bonic perquè no serà mai, perquè segurament tampoc no ho vull.
0: Però la Super Bowl amb qui?
1: Deu ser horrible.
0: Amb quin artista, la Super Bowl?
1: No, és que és un concepte, saps? És com la idea d'això, no? El que deia abans, ganes de ficar-se el pinganillo en un gran estadi i és igual, que entrin helicòpters, saps què vull dir? Que entrin els elefants.
0: Bueno, a veure, els teatres de campanya, però que els vegin a tot el món, no? Seria això, una mica, no?
1: Sí, però és que hi ha una part tan real de joc que és tan excitant que ja no és ni per veure, sinó de dir, hòstia, és que puc fer allò que imagino, no? Suposo que és la gran ambició, dir, no, realment que hi hagi un dia que jo imagini alguna cosa i passi 100%. Crec que és inviable perquè és això, no? Perquè constantment tot té la seva causa i conseqüència i és positiu per arribar a algun lloc, perquè tampoc no fotríem res de bo. I cada renúncia en aquest sentit també et porta a dir, hòstia, doncs en lloc d'això he fet això i he descobert que mola molt fer-ho d'aquesta manera.
0: Marcelí Cru, no deixis d'imaginar, va.
1: Això, ho intentareu. Aquesta és l'ambició.
0: Ja està, ja t'he donat jo el titular. Marc, moltíssimes gràcies i si esteu per Barcelona i voleu veure aquesta, diguem, aquest document sobre els teatres de campanya de Marcelí Cru, doncs ho teniu a la cloenda del Festival Docs Barcelona. Fins la propera, Marc, una abraçada.
1: Estupendo, merci, una abraçada.

0: Francesc Comèdia, amb Màxim Castillo.
1: Bé, i a part d'anar a la clausura del Docs, és que avui és la nit als museus. Una manera diferent de viure, això, als museus.
2: Yo jamás me suponía que un buen día mi persona actuaría y triunfaría.
1: Sí, perquè a més de poder veure les expos fora d'hora fins a la mitjanit o la una, trobareu un munt d'activitats especials i us n'hem fet un tast. Ens centrem a la capital, a Barcelona, i a Montjuïc, a l'Institut del Teatre, Clàudia.
3: Sí, perquè el Museu de les Arts Escèniques, que acull tota la història del teatre català, han muntat espectacles de dansa repartits per tot l'edifici en llocs inusuals, tallers de construcció de titelles o dansa creativa i visites guiades ja en llista d'espera.
1: I la principal d'aquestes activitats és la instal·lació concert de la Cupletista del Futur, que esteu escoltant, Glòria Rivera.
4: Que fa un recorregut fetichista per fotografies, vestuari i documents de les arts frívoles, posant les dones al centre de l'escena i amb una atenció especial al recent arribat llegat de la gran Merche Mar.
1: I sense marxar de Montjuïc,

0: Plaça de Montjuïc. Pares, mares, pugeu amb les criatures al Museu d'Arqueologia de Catalunya.
1: Que inauguren un espai pensat per tota la família, l'Arqueolab, on descobrireu com investiguen i treballen els arqueòlegs, com estudien els ossos, l'art, els paisatges antics, amb tot d'eines, microscopis, tablets, jocs de descoberta i rèpliques gegants de pòlem.
0: I el repte, atenció al repte.
2: Utilitzant dues fustes, intentar fer foc. Aquest és una bona activitat per seure't a terra, seure a l'Arqueolab a terra tranquil·lament i per apostar la destresa en aconseguir això, el foc.
0: Jo m'hi tiraria tota la nit i no sortiria ni una guspira. Això al Museu d'Arqueologia. I el de la música, que es troba a l'edifici de l'Auditori de Barcelona. Veus? Veus?
1: Un concert molt especial, Veus Lliures.
3: Veus Lliures és un col·lectiu vocal de dones que treballen sobretot la improvisació vocal col·lectiva, dirigides per Celeste Díaz, i en aquesta ocasió faran un recorregut animat, vocal, que treballa sobretot la improvisació col·lectiva i lliure per diferents àmbits del museu.
0: Ha de ser curiós de veure, com a mínim, aquestes veus. Doncs amb música acabem. Anunciem-vos que demà ens visita una llegenda de la música catalana, Maria del Mar Bonet, que als seus 79 anys publica nou disc i fa nova gira. El control, Jordi Orós i Dani Puntí Prats, Clàudia Arcarons. Bon dissabte.
1: Bon dissabte.
0: Demà, més Tot és Comèdia a partir de la 1. Aquí ens veiem a la sèrie Ser Catalunya. Adéu.

0: Tot és comèdia. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
2: Aquest 16 i 17 de maig torna el millor ambient a la Cortinada. Arriba la Fira del Vermut d'Alçada d'Ordino, amb 10 parades de producte, food trucks i novetats com la rosada popular de dissabte. Més espai de taules, tastos, tallers, demostracions i música en directe durant tot el cap de setmana. I també caminades guiades per Ribera Amunt i visites culturals a Calpal, la Mola i Serradora i la Mina de Llors. Vermut, gastronomia i cultura, tot en un cap de setmana. Fira del Vermut d'Alçada a la Cortinada, 16 i 17 de maig. No t'ho perdis. Consulta el programa a ordino.ad.
3: Torna Classic And, el festival de música i dansa més esperat d'Andorra. Del 29 de maig al 7 de juny gaudiràs d'artistes de renom com Elina Garancha, Companyia Nacho Duato, l'òpera barroca Combatimento i Carmina Burana, entre molts altres. Informa't a classicand.com i gaudeix d'una experiència cultural única.
4: Què te passa, chiquillo? Què te passa?
5: I això, bueno, va ser... La meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
4: No puedo leer ni escribir.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: Y mañana va a ser un día emotivo, por eso, porque después del partido se despedirá del público del Camp Nou Robert Lewandowski. Y hemos escuchado ya a Hansi Flick en la rueda de prensa previa, justo lo ha anunciado cuando salía Hansi Flick, y Hansi Flick ha dicho que es el mejor profesional con el que ha trabajado en su vida.
1: La conversación ha ido bien. Ha hablado con el equipo, ha dicho adiós, que ha tenido una gran etapa en Barcelona. He trabajado con Lewandowski 4 años y he levantado todos los títulos con él. Ha sido un privilegio trabajar con él. Es el jugador más profesional que he visto en mi vida. Da lo mejor para su cuerpo. Siempre ha dado lo mejor. Es un ejemplo perfecto para los jóvenes. Por eso juega a este nivel, a esta edad. Irse ahora es bueno para él. Nosotros tendremos que reestructurar el equipo, pero estamos contentos. Se va una gran persona y un crack mundial que sigue a su nivel.
2: Aritz, son 4 temporadas de Lewandowski en el Barcelona, para mí muy buenas. Igual esta última la más floja de todas, pero yo creo que ha sido un fichaje al que le ha sacado rentabilidad el Barça, ¿eh?
3: Sí. Además ha ayudado al crecimiento colectivo del equipo, diría también de los jóvenes. Creo que ha tenido un papel importante en ese sentido. El fichaje está amortizado. Es verdad que tenía un salario alto y, bueno, pues sé que eso también ha pesado seguramente en algún momento, pero ha metido goles y creo que también hay una cosa importante que el Barça tiene que hacer y que no había hecho en algún momento, que es despedir a los jugadores en el momento preciso. O sea, prolongar esta aventura de Lewandowski hubiera empezado a ser ya problemática. Hay que saber cuándo un jugador ha terminado su etapa en un club, cosa que en el Barça, por ejemplo, ha pasado lo contrario en bastantes ocasiones últimamente.
2: Al resto, ¿os parece normal la salida ya de Lewandowski en esta temporada?
4: Y muy positiva, sí, totalmente, estoy muy de acuerdo con Flick, ¿no? Hombre, él evidentemente va a tener el ofertón, ¿no? Está claro, ¿no? Le espera eso, ¿no? Otro gran destino en el que ganar muchísimo dinero, pero esto lo hemos visto muchas veces en el fútbol, ¿eh? A veces las estrellas se te encastillan, no salen, están ahí, no quieren salir y se convierte esta situación en un problema, ¿no? Entonces, bueno, si él va a coger la pasta y el Barcelona libera un sitio en una posición donde sí le cabe mejora, ¿eh? Lewandowski ha sido un magnífico fichaje, pero ahí hace falta más que Ferran, diría yo, ¿eh? O sea, un futbolista incluso por encima del otro, de Ferran, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo tiene el campo libre para tú ver gestiones buenas y reforzar ese puesto, porque vas a necesitar un gran delantero, ¿eh?
5: Ahora hay que buscar un delantero.
2: Es que es el gran problema,
5: cuatro,
2: ¿eh?
5: Claro, que en 4 años te marque 119
2: de momento, que 19. Mañana hará alguno más.
5: Imposible, 119 imposible. Goles, 120 goles. Pues venga, vamos a buscarlo. A ver si lo encuentro.
2: Bueno, bonito, y da, barato. Y si puede ser joven, claro.
5: Y da el rendimiento que ha dado Lewandowski, que llegó al Barça con 33, 34 años, que muchos podían tener la duda de qué rendimiento iba a dar, y que en 4 años ha dado un rendimiento súper. Para mí, súper. Efectivamente, a un salario muy alto, era el mejor jugador pagado de la plantilla, ahí, ¿no? Hasta la milla mal, ¿no?
0: Sí, 26 millones cobraba este.
5: Mucho dinero, muchísimo dinero.
0: Brutos. O
2: sea, bueno, vale.
0: La mitad brutos. Neto para él.
5: Ah, entonces pero no. Que ha dado un resultado extraordinario, con una cantidad de goles al alcance de muy pocos.
4: Bueno,
5: de
4: llegó
5: muy
4: poco. Mira, la decadencia, y este ha frenado, uno de ellos, claro, ha frenado la decadencia. Hombre, ha sido también un fichaje muy estratégico, pero ya esta última temporada el Barcelona necesita ahí mucho más, hombre, eso es evidente, ¿no?
5: ¿Cuántos, Aris, jugadores hay que te aseguren 30 goles por temporada?
3: Hombre, muy pocos.
5: Muy pocos, ¿eh?
3: Muy pocos. De hecho, se está hablando de Joao Pedro, del Chelsea, que por cierto, le costó 60 o 70 kilos al Chelsea, no sé por cuántos lo puede comprar el Barça, que tampoco es un grandísimo goleador. ¿No? Claro, de esos, tendría que pagar más
2: mínimo,
3: que eso.
2: Mínimo los 60, 70,
3: el caso
2: claro.
3: De Julián Álvarez, más. Igual te aporta ese número de goles, pero ya tienes que poner una cifra desorbitada encima de la mesa. O sea, es complicadísimo lo que tienes que hacer.
0: Hay dos jugadores que te lo garantizan. Uno es, bueno, tres, Mbappé, imposible. Haaland,
2: bueno, imposible. Te gusta la cosa igual.
0: Y luego hay uno que no es opción porque parece que él no quiere salir, pero que es una opción muy similar a la de Lewandowski, que es Harry Kane. Harry Kane está en el Bayern, tiene una edad similar, un poco inferior a la que...
2: Tiene 32, 33, ¿no? Voy a mirarlo.
0: Cuando llegó, sí. Lo que pasa es que el Barça está más en la línea de uno Julián, lo que pasa es que por precio yo creo que se le va a ir. Pero bueno, ahí está en esa operación, a ver si el jugador aprieta, cómo va el verano. Y si no, dos Joao Pedro, que es el delantero del Chelsea, que a Deco le gusta, que bueno, que es, te diría que está ahí a la par con Julián Álvarez, pero tiene razón Aritz, 60 millones le costó al Chelsea hace uno o dos años, por lo tanto si te lo vende al alza, o sea, con el jugador despuntando más de cuando lo fichó el Chelsea, te lo va a vender por más dinero del que lo fichó. Sí que es verdad que hay una cosa en las direcciones deportivas de los clubes, de los grandes clubes de Europa, sí que hay la corriente de que el Chelsea necesita vender. Y por eso van a intentar las direcciones deportivas ir a pescar al Chelsea. Ya lo ha hecho Deco por temas de fair play.
6: Está Xavi Alonso escuchando, va a decir, igual no voy, ¿eh?
0: Vale, vamos a ver, porque esto es un fastidio.
6: Es una broma.
0: Pero sí que existe esa corriente de opinión, que ya lo hablan diferentes directores deportivos, que el Chelsea es uno de los clubes donde ir a pescar porque a priori necesita vender.
6: Harry Kane en julio cumple 33 palos, que no está mal. Pero bueno, fíjate al nivel al que está.
5: Esa es la edad con la que llegó Lewandowski al Barça, más o menos.
6: Sí, sí.
0: Pero, insisto, no es la opción que en el Barça barajan para sustituir a Lewandowski.
4: ¿Y el del Arsenal?
0: Son más
4: gusta,
0: Julián y Joao Pedro.
4: El de arriba del Arsenal, ese no...
3: Joker es.
4: Sí, cuesta sí, un dineral, sí, claro, también. Pero... No está mal, ¿eh? No está mal ese chaval, ¿eh? No está mal, ¿eh? Hombre, yo lo veo llamado poderío, fuerza... También un fichaje muy bueno, ¿eh? Muy bueno,
5: igual
4: muy bueno.
5: Igual quiere cobrar
6: mola hasta la celebración de Joker.
4: Sí.
3: Pero estamos hablando de jugadores que ficharon el verano pasado. Yo, Pedro, lo fichó el Chelsea para el Mundial de Clubes. O sea, lo fichó hace... En
0: y
3: esta
0: metió
3: propia
0: dos goles
3: temporada.
0: En la final, ¿no?
3: Eso es. O sea, lo fichó para esta propia temporada. Lo que no es tampoco parece muy lógico es que el Barça ahora quiera fichar a un jugador que se movió en el mercado de hace 8 meses. Tendría que haber quizá...
0: Bueno, por esto que antes. Te digo, Aritz, que tienen en mente que el Chelsea igual necesita vender y que pueden pescar ahí en Río Revuelto. No sé, o sea, yo creo que por ahí van los tiros y por eso van a buscar a Joao Pedro, además de porque es un jugador que les gusta a la dirección deportiva del Barça.
2: Más despedidas, la de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
2: Va a ser el último partido de Griezmann en el Metropolitano. Para mí, el mejor jugador de la historia del conjunto rojiblanco, ¿eh?
7: Sí, como se ha encargado ya de ir avanzando día a día el Atlético de Madrid a través de las redes sociales y en todas sus plataformas, el último baile es lo que tiene mañana por delante Antoine Griezmann con su afición, partido en una jornada unificada, por eso el homenaje, como es habitual, tendrá lugar después del partido, a eso de las 9 de la noche. Va a ser un homenaje, como casi todos los que hace el Atlético de Madrid, a las grandes leyendas o figuras, muy simbólico en el terreno de juego, con toda la afición, con la participación de la grada en ese evento y acompañado de su familia y de la gente que ha sido importante en esta carrera en el Atlético de Madrid. Han sido 10 temporadas en 2 etapas distintas, mañana 500 partidos oficiales con la camiseta del Atlético de Madrid, es el extranjero con más partidos en la historia 500, de la Liga, superó a Leo Messi, sí, ahora lleva 499 y ha marcado 212 goles. Que se dice pronto, con el Atlético de Madrid, sin duda el jugador, el máximo goleador en la historia, el que más goles ha marcado en la Champions, y bueno, veremos si mañana puede incrementar esa cifra en su, teóricamente, penúltimo partido con el Atleti, el último en el Metropolitano, y obviamente hoy...
6: Joder, yo lo dejaba ahí en 500, yo lo dejaba en 500, es un número redondo, último en el Metropolitano, y ahí, pum, ya está.
7: Mira, esta mañana lo estábamos hablando justo en la Ciudad Deportiva cuando estaban entrenando. Yo es que haría lo mismo. Mi último recuerdo del Atlético de Madrid, en mi casa, con mi gente, mi homenaje, partido 500, todo redondo. Pero es verdad que el Atlético de Madrid, si gana mañana, tiene opciones de alcanzar la tercera posición. Y conociendo a Griezmann, pues va a intentar aportar lo que pueda seguramente la semana que viene. Así que veremos en función de lo que pase mañana en los resultados, si hay o no más partidos de Griezmann. Lo que está claro es que mañana la despedida, y hoy decía Diego Pablo Simeone que es un jugador que es prácticamente insustituible.
8: Bueno, está claro de que no iremos a buscar otro Griezmann porque seguramente no habrá otro igual a él, pero sí futbolistas que se hagan cargo del equipo, como se hizo cargo siempre. Él, la responsabilidad de llevar el famoso peso del equipo, se ha depositado mucho en él estos años, mucho en Coque. Trabajaremos para encontrar gente que tenga esa personalidad.
2: Va a echar mucho de menos el Atlético de Madrid a Griezmann, que parecía que ya estaba esta temporada de retirada, le ha necesitado el equipo y ha dado un nivel fantástico. O sea, para seguir, si le hubiese dado la gana, que evidentemente no quiere y se quiere marchar a Estados Unidos, pero Pulido, el vacío que deja Griezmann en el Atlético de Madrid es gordo, difícil de tapar.
5: Sí, pierde mucho el Atlético de Madrid como club, pierde mucho en el campo porque estaba a un nivel extraordinario, posiblemente de los últimos años su mejor temporada, pero pierde mucho Simeone, muchísimo Simeone. Sobre todo pierde mucho Simeone porque Simeone se apoyaba muchísimo en Griezmann. Era su extensión en el campo, es amigo personal, la familia de Simeone es amigo de la familia de Griezmann, unos lazos muy estrechos, una confianza extrema, y en los malos momentos se ha apoyado mucho. Me contaban estos días que está muy abrumado con la salida a Griezmann en el vestuario, que está raro, que está distinto, que está pues tristón porque no le gusta marcharse, y que también está muy abrumado Simeone, ¿no? Es una unión muy especial y efectivamente pues se va a notar mucho la salida de Griezmann, que consiguió algo muy difícil para mí, y es revertir una situación que otros no hubiesen sido capaces de revertir, ¿no? En un momento determinado él toma la decisión de marcharse al Barça. Hay muchos aficionados del Atlético de Madrid que no entienden esa decisión y esa salida, pero sin embargo luego ha sido capaz de volver a ganarse el cariño de la afición, el respeto de la afición, el respeto del vestuario, el cariño de su entrenador. O sea, muy pocos jugadores han conseguido eso a base de su personalidad, de su forma de ser y de lo buen tipo que me dicen que es. Así que sí, se va a notar muchísimo la salida de Griezmann del vestuario, sí.
4: La diferencia con Lewandowski, que tú ves a Lewandowski y dices, bueno, Arabia Saudí, pues claro, ¿no? Ya le toca, ¿no? Es un grande, pero ya le toca, ¿no? Pero es que Griezmann está muy bien, es que juega extraordinario, es que se pone en esa posición ahí de la media punta y claro, como tiene tanto sentido del juego, es que lleva los partidos extraordinarios, ¿no? Entonces es un futbolista absolutamente vigente, ¿no? Entonces, claro, lo va a echar mucho en falta, ¿no? Y se va, bueno, por supuesto, un grandísimo de la historia del Atlético de Madrid, que es muy grande, pero estamos ante, no sé, este está entre los cinco personajes más importantes de la historia del Atlético, seguro. Diego Simeone, Luis Aragonés, Griezmann, y bueno, hombre, también hay más gente, ¿no? Pero este ocupa un lugar principalísimo.
3: Yo es que lo extendería incluso al fútbol español, ¿eh? A mí me parece que es uno de los jugadores más relevantes que ha tenido la Liga en toda su historia.
1: Cuarto con más partidos a día de hoy.
3: Claro, no lo dejaría solo como un elemento de consumo interno de la gente del Atleti. Estamos hablando de un futbolista impresionante, lo que ha hecho en el Atlético de Madrid.
6: ¿Cómo se nota que no eres del Athletic Club?
3: Yo es que no, claro. Pero es verdad que para
6: cuando mí, te ha vacunado 35 veces, pues
3: por ejemplo, ¿no? Hay cierta sensación para mí de jugador infravalorado con Griezmann desde aquel mundial en el que es el mejor jugador de Francia campeona en 2018. Que para mí, si no fue Balón de Oro, pudo serlo perfectamente, a todo lo que ha hecho en la Liga Española. Y más allá de estadísticas, las estadísticas que he dicho son bestiales, pero me quedo con el tipo de futbolista que es, con cómo ha entendido el juego desde el primer día hasta el último, y todo eso no sale en las estadísticas, ¿eh? Eso hay que tragárselo fin de semana tras fin de semana, y es lo que hemos hecho y disfrutado con él.
6: Y salvo la decisión, que para mí se equivocó a la hora de tomarlo y tal, fuera tampoco es que haya sido polémico en ningún sentido. O sea, no ha sido un tío que haya generado muchísima polémica ni con declaraciones, ni con actuaciones. Con
5: la cabeza muy bien
6: amueblada. Salvo lo de la famosa decisión que la cagó. Se tuvo mal asesorado.
7: Más allá de eso, Yago, fíjate, este año su rol era absolutamente secundario. El Cholo le guardaba un papel de 30 minutos por partido para tener minutos de calidad en las segundas partes.
6: Y si tuviese que jugar la final de la Champions el Atlético de Madrid este año, sería titular.
7: No, pero es que él se ha revelado en el campo. Él ha hablado en el campo, lo ha hecho con esfuerzo, sacrificio, se ha ganado ser titular en la parte importante de la temporada. Gracias a su aportación en los últimos meses, el Atlético de Madrid ha jugado una final y ha llegado a las semifinales. Y lo que está claro es que Griezmann ha sido inteligente para interpretar lo que necesitaba el equipo y lo que le pedía su cuerpo, que cuando le ha fallado el físico, ha hecho un poco como Messi en los últimos años del Barça. Retroceder la posición para que el equipo jugara mucho más y se beneficiara de esa calidad que tiene y que lo ha demostrado esta temporada.
6: Que le vaya bien a Griezmann en Estados Unidos, que estaba deseando estar allí. Le mola mucho la cultura de Estados Unidos, el tema del deporte, así que lo disfrute. Gracias, Fullán, abrazo.
7: Hasta mañana.
6: Acabo, pero os pregunto al resto cómo veis lo del descenso. Mañana tenemos un Levante-Mallorca, tenemos también un Español... Osasuna, que si empatan, tiene pinta que la cosa va encarriladita. Luego la última jornada tenemos un Girona-Elche.
2: ¿A quién ves ahí, Chazarri? Bueno, fastidiados muchos.
4: El Girona me parece a mí que está fastidiado, porque quizás es el que tiene el calendario más difícil, ¿no? Es verdad que mañana va a coger la celebración esta de Griezmann, que yo no sé si eso motiva o relaja, no lo sé, la verdad, no lo sé. Y
0: es peor para el Girona eso.
4: Yo creo que
6: Griezmann, también lo creo, ¿eh?
4: Sí, claro,
0: Griezmann
4: claro.
0: va a querer impactar el día de su adiós. Sí. Y cuando un jugador de este tipo quiere impactar, el rival, y más en la situación que está el Girona, está jodidillo.
4: Sí. Esa fiesta, ¿no? Tú querrás organizarla en condiciones y darle a tu figura la salida adecuada, ¿no? Y luego, hombre, el partido del Mallorca mañana, ¿no? Ese Mallorca es que va a aclarar mucho el panorama, ¿no? Vamos a ver. Y luego hay rivales que tú lo ves mal, hay equipos que tú lo ves mal, dice el Levante. Bueno, pero es que el Levante tiene 3 puntos asegurados mínimo, ¿eh? Los del Betis, de la última jornada, que se los va a dar seguro, ¿no? Creo yo, ¿eh? Vamos, se los va a dar, que el Betis ya no se juega nada. Y que
2: un partido ahí. El Betis va a jugar en segunda, vamos.
4: No va a tener. Y luego el Alavés, 40 puntos, muy poco, pero es que tiene 2 partidos estos 2 últimos perfectamente ganables, ¿no? Entonces, claro, todo puede cambiar, ¿no? Yo quizás ahora al que le veo un poquito la situación difícil al Girona.
5: Uh-huh. Eso que apunta Chazarri yo creo que es clave, ¿eh? Los enfrentamientos, cómo se enfrentan y a quién se enfrentan. Yo creo que eso es muy importante, porque es lo mismo enfrentarse entre sí, que los dos están jugando y ahí forma parte mucho la cabeza y ahí te van a temblar las piernas, y ahí el que esté mejor de cabeza y aguante más la presión es el que va a terminar ganando, que enfrentarte a un equipo que no se está jugando nada, como es el caso del Betis la última jornada, que teóricamente tienes esos puntos más cerca, ¿no? Yo creo que esa serie de factores llegados a estas últimas jornadas son importantes, ¿no? Y van a ser determinantes, yo creo.
3: Para mí, el que pierda mañana el Levante Mallorca tiene pie y medio en segunda división.
6: Estoy de acuerdo.
3: Y luego el despistado de siempre, yo lo he dicho alguna vez, siempre hay uno que está medio despistado, que se ha visto salvado durante más de media temporada y acaba metiéndose en el hoyo. Y
6: entonces, es el por español, eso,
3: Bueno, o el Girona.
0: O el Girona.
3: Sí, incluso el Elche, fíjate lo que te digo, uno de esos tres, el español yo creo que ya tiene un colchón, pero Girona o Elche...
4: O Osasuna y español están con 42, ¿eh? Tampoco... A ver, yo creo
6: pero
4: que...
6: Pero juega mañana, tener... entre ellos.
4: Claro.
3: Que se empatan.
0: Si empatan, están salvados los...
6: Claro,
0: los
6: casi dos, están salvados, depende de lo que pase en el resto.
0: Por lo tanto, va a ser el partido con más pases entre centrales de la historia de Primera División.
2: Dicho esto, ánimo a todas las aficiones y a esas ciudades que se van a jugar el descenso o la permanencia en estas 2 últimas jornadas, porque lo de pelear por títulos, Europa, todo esto muy bonito, pero lo del descenso es otra historia. Gracias a todos, abrazo, hasta mañana.
0: Un abrazo.
4: Adiós.
2: 1:23.
9: Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
10: José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. bwin, más allá de la emoción.
11: Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
12: ¿Para cuándo el disco? ¿Tiene ya fecha?
13: Todavía no. Porque
14: Arde Bogotá en Hora 25.
13: Falta por apuntalar alguna cosa y por decidir el título. Tenemos como 400 títulos en la mesa, pero no somos capaces de ponernos los 4 de acuerdo.
12: ¿Estáis sufriendo con eso?
13: Muchísimo.
15: Pero que flipa. O sea, se aceptan proposiciones.
13: Sí, hay, te lo vamos a pasar y tú lo lanzas.
14: Disfruta la entrevista el completo en la aplicación de la SER. Una nueva forma de escuchar.
16: Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
17: Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
16: Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
18: Este domingo, Andalucía vota. Cuarta y última parada del ciclo electoral en España. Unas elecciones fundamentales para el futuro de la comunidad y el país. A partir de las 9 de la noche, especial Elecciones Andaluzas, con Ángels Barceló y José Luis Sastre, desde Sevilla. Cadena SER, servicios informativos.
19: Disfruta del mejor deporte con William Hill con hasta 200 euros asegurados. Regístrate con el código BONO200. Haz tu primera apuesta y si pierdes, te devolvemos el 100% de su valor hasta 200 euros. Aprovecha el bono de bienvenida en las mejores competiciones. Consulta condiciones. William Hill desde 1934. Recuerda jugar con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
20: Sigue a Carrusel en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
8: El balón rueda en el verde de la liga. Entra en winamax.es y mira las cuotas actualizadas en vivo. Nos fijamos en el partido de este domingo, decisivo por la permanencia entre Levante y Mallorca. La victoria de los granotas se paga a 2,10 y el triunfo de los bermellones a 3,40. En cuanto a los goleadores, un tanto de Carlos Espí está a 2,10 y el gol de Muriqui a 3,40. ¿Qué te parece? Mete el golazo decisivo en esta liga y apuesta por Winamax.
21: Winamax, las mejores cuotas.
8: Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
2: Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
22: Hola, Iago, muy buenas.
2: Última conexión para hablar contigo y hablar del fútbol internacional, ya lo hemos comentado, pero el Manchester City le ha ganado la final de la FA Cup al Chelsea, ¿no?
22: Sí, con un golazo de Semenyo. Es verdad que el partido en líneas generales ha sido igualado, bastante táctico, pero un golazo de Semenyo de espuela, la asistencia de Haaland le da otro título al Manchester City. Las dos copas en Inglaterra este año las ha ganado Guardiola, la Premier lo tiene bastante más complicado, pero es verdad que, bueno, veremos si se va o no Guardiola esta temporada, pero si lo hace, se va a ir con dos títulos, no los más importantes, pero al menos dos de los tres en la temporada en Inglaterra.
2: Del resto hay algo interesante para mañana, lo digo porque es última jornada de la Bundesliga con prácticamente todo decidido, también la sería penúltima jornada con el Inter ya campeón. En Portugal ya hemos contado que el Benfica se queda al final fuera de la Champions.
22: Sí, lo importante de hoy es que tras más de media temporada con el Hearts yendo primero en la Liga Escocesa, al final había un Celtic Hearts y lo ha ganado el conjunto de Glasgow, lo ha ganado el Celtic y gana su quinta liga consecutiva. Y bueno, por dejar el apunte, ha perdido Cristiano Ronaldo el equivalente a la Europa League en Asia. Sí, se ha llevado un mosqueo importante, ha perdido al Nasser contra Gamba Osaka 0-1, además lo jugaban en casa, se jugaba la final en Riyadh. Y han perdido 0-1 y se quedan sin título. Veremos si este jueves gana la Liga Saudí.
2: Gracias, Bruno, y perdón por las horas. Un abrazo.
22: Un abrazo, Iago. Hasta luego.
2: Y nosotros nos vamos. Mañana, ya sabéis, penúltima jornada de Liga en Primera División. Puede quedar resuelto prácticamente todo en la parte de arriba en los equipos que quieren ir a Europa League y Conference. Y en la parte de abajo va a depender mucho de lo que pase en ese partido entre el Mallorca y el Levante. Jornada unificada a las 7 de la tarde. Veremos qué es lo que pasa en el partido, en el resto de encuentros y cómo queda la cosa para el descenso a Segunda División de cara a la última jornada. Lo dicho, horario unificado, mañana a las 7 de la tarde. Hasta mañana, adiós.
23: Carrusel Deportivo, Cadena SER.
24: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí per informar-vos, però també per distreure-us. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
25: Rebobinem Aquí Catalunya.
26: Centenars de turistes i ciutadans barcelonins s'han acostat a la basílica per seguir amb atenció com el temple assolia el seu punt més alt.
27: És un dia important per a la Sagrada Família perquè s'acaben les 6 torres centrals. No s'ha acabat encara el projecte, ens falta sobretot la façana de la Glòria, però és un dia per celebrar-ho, sens dubte.
28: Amb el mateix desig de trobar Déu en tot, com ho va fer el venerable Antoni Gaudí.
29: És a dir, aquesta seria la primera vegada que veiem Gaudí tant de prop i en moviment, que canvia una mica la idea que tenim d'aquest Gaudí tancat a la Sagrada Família que avui tots estem venerant.
28: I que com ell sapiguem ser constructors, no pas de pedres, sinó de pau, de bellesa i d'esperança.
30: És un viatge molt important. És el primer viatge del Santo Padre en Europa, no? I com a primer viatge ha escogido a Espanya.
28: Pues és un tema que amb satisfacció però ens portarà problemes per la capacitat logística de la pròpia basílica.
24: La visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família el 10 de juny serà la cirereta l'any Gaudí que se celebra aquest any. El temple, de fet, i ara ho escoltàveu, tenen coll avall que farà augmentar el nombre de visitants i que això pot arribar a ser un problema. Amb motiu de l'any Gaudí, avui el que hem volgut fer és marxar una mica més lluny de la Sagrada Família, anar-nos-en fins a Reus, que és on va néixer el nostre arquitecte més universal, el geni, el màxim exponent del modernisme. Guillem Favo, hola, què tal?
31: Hola, Marina, què tal? Bon dia de nou.
24: Fa un moment et tenia aquí al costat, ara on ets?
0: Doncs estic passejant per aquí, pujant i baixant escales al Centre Gaudí, veient de primera mà aquesta exposició que explica molt bé la relació entre Gaudí i Reus, el moment socioeconòmic que vivia aquesta ciutat, que aleshores era la segona ciutat més important de Catalunya. En aquest ambient d'oportunitats, doncs, va créixer Gaudí. M'ha cridat molt l'atenció, Marina, una vitrina en la qual hi ha els documents, les notes de quan Gaudí era alumne de les Escoles Pies de Reus.
24: Sort que no hi havia mòbils en aquell moment, perquè si no hauria fet amb una nota del mòbil i mira, tot això s'hauria perdut.
0: S'hauria esfumat. Hem de dir que tots els documents que hi ha de Gaudí tenen molt valor, perquè hi va haver almenys un incendi a la Sagrada Família i se'n van perdre molts, amb la qual cosa tota la documentació que hi ha és més aviat escassa i, per tant, té encara més valor. Aquestes notes a mi m'han cridat l'atenció perquè podeu pressuposar, home, doncs Gaudí segur que era un alumne excel·lent, que treia excel·lents. Doncs sí, per exemple, hi ha una nota de sobresaliente en geometria, de notablemente aprovechado en matemàtiques, però en va suspendre una d'assignatura, i no la diríeu mai de la vida. El curs 1863-1864, Gaudí va suspendre Doctrina Cristiana i Història Sagrada.
24: Apa! Si se n'entera el papa, això.
0: És el que he pensat jo. I després també hi ha una nota de principis d'aritmètica on hi surt un reprobado, és a dir, que la va arribar a suspendre dos cops seguits. Una curiositat que podreu comprovar si veniu al Centre Gaudí, que és d'on avui emetem aquest programa especial.
24: Una de les particularitats que s'hi pot trobar en aquest centre. Guillem, gràcies, tu ho segueix voltant, i perquè em penso que te'n vols anar al Museu del Vermut, eh? Aprofitant que t'arrem.
0: Sí, no soc tonto, eh?
24: Exacte, anava a dir, digue-li tonto, al favor.
0: Digue-li
24: tonto.
0: Fins ara.
24: Nosaltres som aquí a Reus, a Barcelona, a l'estudi tenim l'historiador Xavier Carmeniu, el presentador del programa Ser Catalunya, el tren de la història, el coneixeu perquè és col·laborador d'aquest programa. Què tal, Xavi, bon dia.
1: Molt bon dia, Marina, com estàs? Em fas molta enveja, t'haig de dir. Reus és una ciutat que m'agrada molt, és molt bonica, li tinc molt de pressi.
24: I m'acompanya també aquí a Reus, des d'on estem fent el programa, el Roger Miralles. Ell és arquitecte, ell és director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, especialista en modernisme i en noucentisme, això vol dir especialista en Gaudí també. Què tal?
3: Una mica sí.
24: Roger, bon dia.
3: Molt bé, bon dia.
24: Començo per tu, Xavi, perquè a Gaudí el venerem, però quan el van atropellar al tramvia i el van ingressar a l'hospital, el van confondre amb un home sense llar.
3: Sí, sí.
24: Quan, on i què va passar amb Gaudí?
3: Doncs el que va passar és que quan el van atropellar no portava documentació, anava vestit amb una roba molt humil, a la butxaca només hi portava, diuen, un llibre amb els evangelis, se n'anava cap a l'oratori de Sant Felip Neri, i diuen, expliquen els que han estudiat bé la seva biografia, que va mirant el cap al costat equivocat a l'hora de creuar a prop de la plaça Tetuán. I quan va
24: és tràgic això, perquè a mi això em recorda aquesta història, la de la Muriel Casals.
3: Exacte,
24: pobra,
3: sí.
24: Que també li va passar el mateix amb un carril bici a Barcelona.
3: Sí, sí, i t'haig de dir que ja sé que no ve tomb, però quan un va en bicicleta per Barcelona, per exemple, quan vas amb carrils bici que són en direcció contrària als cotxes, doncs fa patir, perquè és clar, quan veus els vianants no hi pensen, no?
24: Sí.
3: I sempre que em passa això penso en el pobre Gaudí, que deu ser alguna malaltia aquesta meva d'historiador, de pensar en aquestes coses, de dir, ostres, en Gaudí li devia passar alguna cosa així, va quedar a terra inconscient, el van recollir i el van portar a l'Hospital de la Santa Creu, que era el gran hospital que hi havia llavors encara a la ciutat de Barcelona, però esclar, com que ningú l'havia identificat, doncs el van tractar doncs com un pacient més, que segurament hauria passat igual, i el van tenir allà fins que el van reconèixer. Després, evidentment, ja va haver-hi tota gent que li va prestar atenció, i va estar durant 3 dies doncs això, intentant a veure si superava l'accident. No ho va superar i va acabar morint al mateix hospital. De fet, ara és la Biblioteca de Catalunya, i la sala on hi havia on hi havia el llit de Gaudí és un dels indrets que formen part de la Biblioteca de Catalunya. Vull dir, perquè jo hi he estat i l'he vist, i és en una part dels budells de la Biblioteca de Catalunya, aquesta sala.
24: Ens explicava ara el Guillem. Va suspendre l'assignatura de religió, però tu ens deies ara les circumstàncies en les quals el van atropellar, i ens deies, era un home de fe.
3: I tant, sí, sí. De fet, hi ha un moment que hi ha un gir a la seva vida, que això estic segur que ens ho explicarà molt millor el professor Miralles, però és quan ell comença a abocar-se de ple amb el que és la feina a la Sagrada Família. Ell vivia al Parc Güell amb el seu pare i la seva neboda. El seu pare va morir el 1906, poc després d'haver-se traslladat al Parc Güell. El 1912 em sembla que és quan mor la seva neboda. Ell no s'havia casat mai. També explica la biografia que li havien donat carbasses un parell o tres de vegades i que al final doncs, l'home havia quedat solter, una persona molt abocada a la seva feina, i el que va passar és que va decidir traslladar-se a viure allà on treballava i ell era molt conscient de que seria el seu gran llegat arquitectònic, no només per la seva generació, sinó per molt més endavant. La bona prova és el programa que estem fent avui, no? I que a partir de llavors es va quedar a viure a la Sagrada Família. És clar, amb tota aquesta evolució doncs s'entén que se l'hagi considerat doncs, un arquitecte, no? L'arquitecte de Déu, per intentar plasmar el que ell creia en aquesta obra tan impressionant que és la Sagrada Família.
24: Roger, Xavi?
4: Sí, Roger.
24: Roger, vale, és que ara m'he confús, perdó. Roger, el coneixem com l'arquitecte de Déu. Aquests dies s'està dient, no?, sobretot arran de la visita del Papa, tot això encara li ha donat més volada. Gaudí, l'arquitecte de Déu, hi estàs d'acord?
4: A veure, si hem d'estar a favor de l'Església, sí, però realment la biografia de Gaudí, que sempre ha estat devot, no va ser massa, per dir-ho així, beat, fins al moment que deia l'altre col·laborador...
24: El Xavi.
4: Que efectivament li donen carbasses dues vegades quan intenta entrar a la burgesia barcelonesa. Ell, un fill de Calderer de Reus, no tenia massa res a fer, i quan li donen carbasses se n'adona que aquesta via no és bona i segurament s'aboca en aquell moment a la via que té, que coneix, que és la de la religió. Òbviament sempre havia estat una persona religiosa, però no tan beata com els darrers anys.
24: Per tant, ara et faig la pregunta una mica més enllà encara. Se l'està instrumentalitzant per part de l'Església Gaudí?
4: Ui, això... Potser jo segueixo més l'obra arquitectònica que l'obra religiosa, diguem-ne. Potser hi haurà gent que en sàpiga més d'això que jo. Però realment no estic al cas dels presumptes miracles que va fer ni aquest tipus de coses. Jo no en sé d'això.
24: Carmeniu.
3: És una molt bona pregunta i que a més lliga fins i tot amb la seva trajectòria abans d'arribar a la Sagrada Família, que és la seva vinculació amb Eusebi Güell. La burgesia barcelonina en la qual s'inscriu, i ara tal com explicava el professor Miralles, doncs aquell doncs, arriba des de Reus quan té 17 anys, fa el batxillerat, comença l'escola d'arquitectura, que llavors formava part de la Universitat de Barcelona, i comença a fer camí. El seu gran mecenes és Eusebi Güell. I Eusebi Güell el que fa és promoure amb altra burgesia tot un discurs catòlic conservador en una ciutat on cada vegada els moviments obrers són més actius i en els quals hi ha doncs, gent que comença a discutir, que és molt clar l'anticlericalisme. I què es fa? Doncs, per exemple, hi ha un poeta com Jacint Verdaguer, hi ha un arquitecte com Antoni Gaudí, que fan tot un discurs tant des del punt de vista arquitectònic com literari per enaltir tot el que té relació amb la religió. De fet, l'església aquesta que tothom ara en parlem, que és la Sagrada Família, és un temple expiatori, per tant vol dir que es construeix perquè la gent paga per expiar els seus pecats, d'aquí ve el nom, i de l'altra és que està consagrada la Sagrada Família, que la idea és això, la família tradicional, en un moment en què es començaven a discutir moltes coses. Mm. Tot això forma part, evidentment, d'una batalla ideològica que sempre hi ha sigut, i ara, a part, jo diria també que també serveix una mica per posicionar no només l'Església Catòlica, sinó també Barcelona en el mapa internacional, perquè Gaudí és el gran atractiu del turisme internacional.
4: Jo crec que això que dius del moment de finals del XIX és molt cert, perquè quan Bocabella, que és el promotor de la Sagrada Família, li encarrega primer a De Paula, que era el mestre, bueno, un dels mestres que havia tingut Gaudí a l'escola, a la Sagrada Família, i després li acaben encarregant a Gaudí. Jo crec que la voluntat que té ell a través de los devotos de San José és de portar la religió al poble. I aleshores la manera de fer-ho és, en comptes de fer com les esglésies tradicionals, que són tancades per fora i tenen els retaules per dintre, és portar els retaules a fora, explicar la vida sagrada, per entendre'ns, al carrer. Crec que la veritable revolució de la Sagrada Família, més enllà del nivell espaial, que ens agrada molt i tot plegat, és la capacitat aquesta de portar els retaules barrocs, que són els que els agradaven en aquell moment, a l'exterior.
24: Arquitecte de Déu d'aquella manera, arquitecte de la burgesia, sí, ara ens ho comentava el Carmeniu, sense aquest mecenes, sense Güell, hauria arribat on ha arribat Gaudí?
4: No, segur que no. Perquè per fer arquitectura una de les coses que es necessita són clients que tinguin diners. Tenim l'exemple aquí al cantó, a Tarragona, amb un altre arquitecte que es diu Jujol, que no va tenir pràcticament bons clients, per dir-ho així, o clients tan adinerats com Gaudí, com Güell, i que no va reeixir tant perquè no va tenir possibilitats de... Potser va reeixir tant, però potser no és tan conegut perquè no va tenir aquests tipus de clients. Güell i Gaudí, la història explica que Güell coneix a Gaudí quan veu una vitrina que va fer per l'exposició de París, i aleshores els hi demana els de la tenda, diguem-ne, que eren una sombreria, em sembla.
24: Una, perdona?
4: Una tenda de guants.
24: Val.
4: O de sombreros, no me'n recordo. Una de les dues coses. Els hi demana
24: gadgets,
4: qui ho ha fet.
24: Gadgets, li diríem ara.
4: Exacte. Els hi demana qui ho ha fet, li diuen que Gaudí, i aleshores ells es vol construir, Güell, la seva casa. O sigui, es vol ampliar la seva casa a la Rambla per fer festes durant l'exposició del 88, i li encarrega aquesta ampliació, que és el que coneixem com el Palau Güell.
24: Encara no hi havia problemes d'habitatge, en aquella època.
4: Però sí que n'hi havia. Sí, el que passa és que els rics no n'han tingut mai de problemes d'habitatge.
24: També és veritat, sí, també tens raó.
4: I justament els dos més rics de Barcelona, que són amb els qui relaciona Gaudí en aquells anys, eren els Güell i els López, que vivien els dos, no a l'Eixample, com pràcticament tota la burgesia, sinó els dos més rics vivien a les Rambles i no volien deixar Barcelona, perquè per ells Barcelona era les Rambles. No era la Rambla, perdó, les Rambles. Però no era l'Eixample, sinó era la Rambla, perquè dintre la ciutat tenir una casa grossa allà demostrava estatus. Tenir una gran casa fora no era tan estatus.
24: Clar, ara això ho ocupen altres.
1: Això que diu el professor Miralles, si em deixes afegir una cosa, Marina, és important tenir en compte el context, que és que la ciutat acaba d'enderrocar les muralles, com aquell qui diu. Les muralles de Barcelona s'enderroquen el 1854, aproximadament, i el que es comença és a créixer l'Eixample, que hi ha un boom de construcció, ara n'hi diríem bombolla immobiliària, segurament, amb una burgesia invertint allà. De fet, la Universitat de Barcelona es col·loca fora muralla ja en una posició estratègica, però el diner tradicional, la família Güell, la família López, tal com deia, doncs construeixen aquest palau Güell aquí al final de la Rambla, baixant a mà dreta, i de fet el professor Miralles ens ho pot explicar molt millor. És un repte arquitectònic fins i tot per Gaudí, perquè encabeix un espai molt sumptuós en una zona molt estreta i amb molta dificultat per a nivell de planta i de solar, no? Vull dir que és una voluntat de sèrie allà.
24: Ja. Escolteu, ara segueixo amb vosaltres, però vull obrir una finestra al barri de Gràcia, a Barcelona, una mica més amunt de la Rambla, perquè, clar, estem commemorant el centenari de la mort de Gaudí, però hi ha qui encara manté viva la seva obra. Laura Estrada, què tal?
5: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
24: I tu estàs amb aquesta persona que manté viva l'obra de Gaudí. Fent què?
5: Mireu, us heu d'imaginar, crec que estic en un dels tallers més bonics que he vist mai, perquè el podríem dir que és com navegar entre l'obra de Gaudí. Veig des de rajoles de la Casa Vicens. Hi ha, per exemple, reproduccions petites del Drac. El tenim en versió petita, en versió més gran. Tenim la Sagrada Família. Tenim des de la rajola del Capritxo de Gaudí a Cantàbria, que és aquell girassol tot amb relleu espectacular. Hi ha posavassos, hi ha inclús el Panot de Barcelona, hi ha figures, hi ha ceràmica, hi ha moltes rajoles en formes hexagonals, quadrades, de tota mena. Hi ha, per exemple, aquesta rajola blava de formes ondulades, que és la que hi ha al pati de llums de la Casa Batlló. I qui hi ha al darrere de tot això? Doncs la persona que les fa possibles, qui manté, podríem dir, aquesta obra de Gaudí, és en Manel Diestre, és un mestre ceramista artesà. No és qualsevol, perquè és el restaurador, com dèiem, d'aquestes obres monumentals de Gaudí. Ha restaurat a mà rajoles i elements decoratius de ceràmica des de la Casa Vicens, de la Casa Batlló, del Parc Güell. Té 80 anys. Ara m'acompanya aquí al meu costat. Què tal, Manel? Bon dia.
6: Bon dia.
5: Hem de dir que aquí estàs ben acompanyat. Fa caloreta en aquest taller, perquè es veu que, clar, tenim els forns aquí posats, vull dir que a l'hivern esteu bé, a l'estiu no tant, potser. Escolta'm una cosa, Manel. A veure, tota aquesta feinada, Com va començar tot això? Tota la vida portes fent això perquè la família ho feia?
6: No, va ser-hi, van crear fa uns 50 anys el primer taller de ceràmica Sot, que és l'empresa en què estem ara, i van començar el meu soci Joaquim Toribio i jo, i després al cap de 4 o 5 anys es va afegir el Jordi Salvador, ¿vale? Tots dos ells ja s'han jubilat i només quedo jo ara.
5: I què consisteix la teva feina?
6: Bueno, la meva feina... nosaltres tenim dues línies de producció, d'actuació. Per una part tenim la restauració del patrimoni arquitectònic ceràmic i per una altra banda tenim el subministre dels articles modernistes que es venen als museus de les cases modernistes.
5: Això vol dir, perquè ens feu una idea, aquí sí? Al voltant aquestes figuretes que deien petites, per exemple, del drac des de la Sagrada Família, que tots aquestes figures de ceràmica fetes a mà, on van a parar, Manel?
6: Bueno, aquestes figures que reproduïn van a parar a les botigues dels museus i els turistes que venen les compren i això ens ajuda...
5: Mare de Déu, tot pels turistes sempre, tu. Tot pels turistes una mica, eh?
7: Gaudí, això passa.
5: Però és veritat que tenen molta tirada, vull dir que agrada moltíssim. T'anava a dir, el Manel...
24: I m'ha agradat això que deia que els turistes... Perdona, Laura, no? Dic que m'ha agradat això que deia que els turistes al final li ajuden a pagar la nòmina.
5: Clar, no, evidentment. Perquè anava a dir, es veu que el Manel diu que no es vol jubilar fins a acabar l'última obra monumental del modernisme, que en aquest cas és el recinte de l'Hospital de Sant Pau. De fet, ja està treballant, encara queden pavellons, oi, Manel? Com va això?
6: Bé, sí, mira, al recinte històric de Sant Pau hi ha 12 pavellons. Hem col·laborat amb 8 pavellons, a més dels túnels, i queden per restaurar 4 pavellons. A mi m'agradaria, doncs, jubilar-me quan acabi aquests 4 pavellons, que no sé quan serà.
5: Perquè és molta feina, això, quanta feina et porta?
6: Aproximadament un pavelló és un any aproximadament de feina, eh? És bastant complexa i bastant lent, eh?
5: Quanta gent tens treballant per fer-ho?
6: Aquí al taller som 8 persones.
24: Déu-n'hi-do. És bueno, a dir, que mantenir viva l'obra de Gaudí dona feina...
6: 8 persones, produint, que t'he explicat abans, que són el merchandise, el producte que vendem a les botigues, i el que és la restauració d'edificis modernistes.
5: I només sou 8 persones fent tot això a Catalunya, encarregats d'aquest manteniment?
24: Només, tu dius només, bueno, Laura, mira, que a mi m'han semblat bastants. Sí,
6: Són moltes, 8 hores al dia durant 360 dies a l'any, dona de sí. Es pot fer perfectament.
5: Mira, dona la raó, Marina, dona la raó, sí.
24: Clar, sí, a mi m'han semblat un 8, dic, Déu-n'hi-do, perquè al final sí, per fer rajoletes per turistes, mira, això es pot fer més... Clar, la gràcia és que potser alguns es pensen que això es fa en sèrie, no?, que tu surts de qualsevol visita, vas a la botigueta, digues, Roger.
7: No, que no només és ell que està produint coses d'aquest tipus. Hi ha altres artesans que també estan fent això, i Déu-n'hi-do la quantitat d'artesans que encara a Catalunya hi ha que estan fent tècniques tradicionals com al segle XIX, a finals del XIX, diguem-ne.
24: Laura, doncs res, sobretot envia'ns vídeos i fotografies, els compartirem a les nostres xarxes perquè puguin veure una mica aquesta finestreta que hem obert nosaltres en el barri de Gràcia per mantenir viu el llegat de Gaudí, que no tot és el centenari de la seva mort, també.
7: Realment el taller que té és molt bonic.
24: Tu hi has estat, eh?
7: Sí, sí.
24: Val la pena. Laura, anaves a dir, doncs... perdona.
5: No, que sí, que de seguida, de fet, tinc aquí la meva companya, la Susana, que està gravant ja els vídeos, perquè pugueu contemplar tota aquesta obra meravellosa. Aquí hi ha feina. El Manel també es veu que ara se n'ha d'anar, que també té feina, així que els deixem treballar.
24: Manel, perdona, va, una última pregunta. La Sagrada Família, què?
5: Què et pregunta la Marina?
6: No, el Sagrada Família no. Van estar a punt de col·laborar, però no han col·laborat. Potser és l'únic edifici modernista d'en Gaudí que no m'he intervingut, eh?
24: Mira que és gros. Doncs escolta, moltes gràcies. Gràcies als dos, que vagi bé.
5: Gràcies a vosaltres.
6: Bé, estàvem
24: dient, Roger, Xavi, que efectivament, clar, tot el que és Gaudí va associat al turisme, i molt, absolutament.
7: Ara sí.
24: Puc saludar a aquesta hora el Carles Ferrer. Ell és guia turístic a Barcelona, precisament. Carles, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Marina.
24: Què és el que més triomfa de Gaudí? La Sagrada Família, entenc, i entenc que aquests dies ja està ben bogeria arran de la visita del Papa. Ho esteu notant?
9: Efectivament, Sagrada Família sempre ha sigut el número 1, l'espai més visitat dins de tot el que és el patrimoni de Gaudí, i aquests dies ho estem notant, però potser no més que en els darrers anys, ja que la Sagrada Família sempre està al límit d'aforament durant la temporada alta, llavors la situació és molt similar. Ja ens hi trobarem més endavant, als entorns de la Sagrada Família, aquesta gent sense tiquet, aquí potser notarem la diferència.
24: Entre aquí triomfa més Gaudí, és a dir, quins turistes, no sé de quina nacionalitat, triomfa més a l'estranger, triomfa més a la resta de l'estat?
9: Històricament, i avui en dia encara és així, als Estats Units és el major volum de visitants que hi tenim. Hem de pensar també que quan Gaudí no se'l valorava massa aquí a Catalunya, sí, se'l valorava, se'l coneixia una mica més als Estats Units, amb un entorn potser més acadèmic, i al Japó, també.
3: I tant.
9: Sí, sí. I va, a veure, avui en dia és conegut arreu del món, llavors tenim una diversitat de visitants impressionant.
24: I aquí la pregunta, els catalans ens interessem per Gaudí?
9: Jo crec que sí, però poder al mateix nivell que la resta, no? Fins a cert punt. I clar, un fet que d'això crec que molts en som conscients, no? Hi ha molts catalans i barcelonins que no han entrat mai a la Sagrada Família. Tampoc és fàcil, clar.
24: Clar, tampoc és fàcil, no? Ni parat.
3: I exacte. Marina, em deixes afegir una cosa a partir del que explicava ell? Perquè, esclar, mira, en les classes que faig jo de Patrimoni Cultural a l'Escola de Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, estudiem el cas de Gaudí i com s'ha convertit en una icona mundial del turisme. I, esclar, això, tal com deia ell, és interessant perquè als anys 50, aproximadament, ja hi ha exposicions de 50 del segle XX, vull dir, exposicions a Nova York, es crea una societat d'amics de Gaudí, a Japó també, i esclar, no és que sigui flor d'un dia ni de quatre dies, sinó que ja fa molt temps que hi ha molta gent que el reivindica i per això també ha estirat tot el patrimoni arquitectònic del nostre país, no només de Barcelona. És a dir, si no arriba a ser Gaudí fent de punta de llança, segurament ara tampoc no tindríem posat tant en valor Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, i fins i tot el propi Jujol, que ara esmentava fa un moment el professor Miralla. Sense aquest estrellat de Gaudí, tota la resta no, segurament no hi seria.
7: Hi ha una cosa a dir, que és que el Gaudí es fa famós, per dir-ho així, a nivell internacional, quan el Sergi Alsuini, el Sergi era un arquitecte català que se'n va per la guerra
3: i
7: fa carrera als Estats Units i acaba sent el degà de Harvard durant molts anys. Aleshores, el Sergi, l'any 54, fa el seu gran llibre sobre Gaudí i el fa en anglès. No el fa en castellà, ni en català, ni res d'això, el fa en anglès i pel públic americà. Amb la qual cosa, aquí és on comença l'estrellat de Gaudí internacional i, a més, després tots els historiadors que havien fet històries de l'arquitectura, sobretot des dels anys 30-40, que eren europeus, no l'havien tingut en compte perquè això d'Espanya no semblava que fos part d'Europa i de cop el comencen a posar dintre les històries d'arquitectura. I a partir d'aquest moment és quan aquesta bombolla de modernisme, noucentisme que passa a Catalunya i que no passa en lloc d'Europa, que el modernisme, per dir-ho així, l'Art Nouveau, etc., les seves derivades, són moviments que són profundament ciutadans, urbans. Aquí a Catalunya el moviment modernista no és només urbà, és un moviment que passa a tot arreu. I això és una cosa que es comença a entendre gràcies al CERT, perquè el CERT està en una posició de poder als Estats Units, que és el de garant de Harvard.
24: I això és el que fa únic el fenomen del modernisme a Catalunya.
7: El que fa únic el fenomen del modernisme a Catalunya és que hi ha un modernisme culte, que és el de Gaudí, hi ha un modernisme més aviat pagès, que és el que passa fora de les ciutats. I això sí que és realment una cosa extraordinària i que no acabem de posar en valor perquè només ens interessen les grans ciutats, però com el teu programa d'avui que ha sortit de la gran ciutat i ha anat a la segona ciutat de Catalunya aleshores, ara ja no és la segona, però a la segona ciutat de Catalunya per intentar explicar això, jo crec que hem d'entendre que, jo què sé, hi ha molts pobles que tenen joies arquitectòniques d'aquell moment. I si mirem a la resta d'Europa, les joies arquitectòniques d'aquell moment només estan a les ciutats.
24: Tu que ets arquitecte, pels que t'estiguin escoltant, allò que tu te'n vas a un poble a fer una volta que no coneixes, és igual, on sigui, com identificar si una cosa, si un edifici, si una construcció és o no modernista?
7: Ostres, no et sé donar una recepta exacta.
24: Vaja.
7: Però tot i així...
24: Roger que... Miralles, gràcies.
7: Fora, despedit. No, tot i així, si tu comences a veure motius de decoració que no són els que venen de la història, motius de decoració que vol dir florals, o motius de decoració que tenen a veure amb animals, amb... i també durant l'època medieval n'hi havia, però motius de decoració d'aquest tipus, si veus color, si veus tota una sèrie de coses que intenten renovar l'estil arquitectònic en el 19, del 19 al 20, això gairebé sempre és modernisme. I a més, això a Catalunya sempre ha vinculat a aquesta idea de modernització de país i aquesta idea de nació, o sigui, de la modernització del país en aquell moment vinculada a la idea de nació, que és una cosa molt típica de la resta d'Europa,
10: Veus com sí que tenies el truc. Escolteu, que teníem el Carles Ferrer, tot guia turístic de Barcelona. Quin és el recorregut, si a tu et diuen, fes-me una ruta a Gaudí, on comences i on acabes? I si hi ha algun lloc secret més enllà que la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló...
9: Clar, els recorreguts més comuns passen per aquest top 3 que una mica coneixem, no? Que és l'entorn del Passeig de Gràcia, que és un combinat de Casa Batlló, de Pedrera... i després el que són els monuments més visitats al final de Catalunya, que són Sagrada Família i Parc Güell. I amb això ja fem moltes hores de visita, jo crec que ja hem saturat el visitant. I com espai desconegut i una mica reivindicat, on es fa una... Realment la visita és molt agradable, tenim la Torre Bellesguard, que molta gent no coneix.
10: On para?
9: A prop de la Ronda, a Sant Gervasi, a dalt de tot. Una nova, i és un espai molt poc visitat, tot i que està obert des de fa ja bastants anys a la visita.
3: És com la Torre Vicenç, també, no? Que la Casa Vicenç, que ara ja comença, com que ve de camí de Parc Güell, no?
9: Sí, la Casa Vicenç, diguem que encara està fora d'aquestes rutes principals, però segueix sent un espai no tan visitat com la resta. El Palau Güell, en aquest sentit, també li passa una mica això.
3: És una passada, el Palau. A mi, la vegada que hi vaig entrar, em va flipar molt, de veritat, és espectacular.
10: Ens acompanya un altre guia turístic, en aquest cas el David Edo. Ell és guia turístic de Reus. A Reus hi ha obra de Gaudí. Bon dia.
11: Hola, bon dia. M'escolteu?
10: Sí, t'escoltem.
11: Hola, gràcies. A veure, hi ha obra de Gaudí, però no és arquitectònica. Però tenim moltíssimes obres i relacions amb el lloc on va néixer, on va ser batejat, on va ser confirmat... Hi ha un gran museu, per mi el millor museu de tot el món, de Gaudí, està a Reus, a la plaça Mercadal, i es va fer per l'any 2002, quan es va celebrar el 150 aniversari del seu naixement. Per tant, sí que hi ha cosa de Gaudí a Reus, i més ara que també es commemora l'any Gaudí, i el museu també, l'antic Banc d'Espanya, hi ha unes exposicions molt interessants també.
10: Curiós això, que efectivament dius sí que es pot fer una ruta sobre Gaudí a Reus, però pròpiament obra de Gaudí no hi trobem. Volia afegir al Carmeniu, demanar-te una ruta més enllà de Barcelona, més enllà del que coneixem, de les coses més icòniques de Gaudí, perquè a Gaudí el podem trobar fora de Catalunya i fora d'Espanya.
3: Fora de Catalunya, sí. A veure, ja, de fet, ha sortit el cas del capritxo que el comentava la Laura fa un moment, i relacionat amb aquesta qüestió dels mecenes, doncs també hi ha el Palau d'Astorga, el Palau Episcopal, que, de fet, el que li encarrega és un bisbe que havia estat a Tarragona i que el coneix i li diu, escolta, fes-me un palau allà, ell no hi pot anar, li diu, envia'm fotografies, plànols, i el fa així a distància, tot i que envia uns paletes catalans a treballar-hi perquè és amb els que ells confia. I després també hi ha la Casa Botines Alló, que també és d'un català que està instal·lat en allà i que té una casa que és magatzem, banca, etc, i que són els grans elements referencials. I pel que fa a Catalunya, a mi hi ha dos llocs que em criden especialment l'atenció. Un és la Cripta Güell a la Colònia Güell, que és un lloc preciós, que a més lliga amb tot el tema que hem parlat aquí de la industrialització de la burgesia, que deia el professor Miralles, precisament per això que dèiem, perquè aquesta gent van poder treballar, perquè hi va haver gent que hi va invertir, ho dic perquè ara a vegades les grans fortunes no sabem amb què dediquen els diners i que fer... No, és que...
10: Ja l'ha colat el Carmeniu.
3: Home, és que...
7: està bé.
3: A veure, Si tenim el... És que això és una cosa que a mi sempre m'exaspera una mica. Si hi ha edificis bonics és perquè hi ha talent, però és que el talent sempre hi és. El talent ha de poder brillar si té l'oportunitat de poder brillar. I en aquest cas, doncs això passa si hi ha gent que hi inverteix. Evidentment, ara hi ha l'administració pública que pot fer molt, però també hi ha gent que decideix gastar-se els diners en coses, diguéssim. I aquesta burgesia ho feien pel seu propi interès, evidentment per lluir i també per posar Barcelona i Catalunya al mapa, lligat amb això que deia el professor Miralles d'aquesta reafirmació nacional en un context polític i econòmic important finals del segle XIX i principis del XX. Però és que això es podria fer ara amb arquitectes que hi ha, també. I que també es podria fer una ciutat i un país bonic. I cert que a més, és que, clar, tret cert que també ho tenia claríssim durant la Segona República, va haver de marxar a l'exili per culpa del franquisme, i ell era conscient de la feina que van fer i per això va publicar aquest text de Gaudí en anglès. Vull dir que aquesta visió hi és, i el que tenim és això, i per això precisament nosaltres ara ens sentim tan orgullosos, perquè si una cosa presumeix, presumim sempre és d'això, del modernisme i de Gaudí dels altres arquitectes, no? I per tant, això ho tenim aquí. I en el cas de la Colònia Güell, tal com et deia, doncs es veu aquesta industrialització, i també en un altre lloc molt curiós és els Jardins Artigues, que hi ha a la Pobla de Lillet, a més amb el tren del ciment, que és un lloc fabulós, i que és d'aquests que, tal com deia el nostre guia avui aquí a Barcelona, doncs també no és dels més concorreguts que hi ha, que val la pena anar-hi, també.
9: Gens i mica, si em deixeu afegir, perquè crec que també queden, si no, l'oblit, no? A la Pobla de Lillet tenim també el xalet de Calleràs.
3: Ui, sí, tens tota la raó, que bé que ho hagis dit.
9: Tenim les Caves Güell, el Garraf, tenim la nau Gaudí, a Mataró.
7: Mataró.
10: I tot això és visitable?
9: Doncs el que he anat mencionant fins ara, que sigui visitable a l'interior, i tenim la nau Gaudí, el Garraf ho porta a un restaurant,